0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
7: Eso no estaba previsto.

And have we got nothing?

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

What you do, when I do my love to you. Do I do what you do when I do?

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Mr. Rod Stewart, gracias.
1: Estàs escoltant?

a better rate. Atomic flame.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things.

Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitori. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús.
0: I feien aquells vídeos divertits.
1: Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que
0: tot?
1: Ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. Ah. A la vida està
0: I sobretot
1: tot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys?
0: Imagina't,
1: 70?
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petiteta, televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una
1: ai,
0: gran
1: ai, ai.
0: Sèrie, eh? Una
1: és
0: sèrie, un culebrón
1: aquesta...
0: mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes de color
0: de rosa, que a l'assumpte jo la mirava.
1: Bueno, Cristal
0: home,
1: és
0: també,
1: un,
0: eh?
1: Un culebrón venezolano que es va erigir amb símbolo del gènere folletinesco
0: sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Gerner Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que i... jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Perdona, es que yo caminaba por aquí.

0: en el senyal, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: On va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Que te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a

0: empresari en deus haver guanyat.
1: No, com no, empresari no he sigut mai.
0: No, només el teu pare.
1: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu, si jo no, el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes. No.
0: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
1: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
0: Els famosos Sara Montiel en persona.
1: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
0: Dic una cosa, què li cantava? Joana?
1: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
0: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
1: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí, però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li...
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
2: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
2: Pues,
0: és
2: un sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen...
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
2: És que...
1: O aquí.
2: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Home, avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oye, Charo,
2: la Wikipedia...
0: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gassa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de La Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Doncs nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara... fa poc al Mundial, Déu-n'hi-do, el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a La Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal i el cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. Aquesta passada tarda, Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees i que Can Caralleu ja s'ha desconfinat. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
2: Comencem un dissabte bastant assolellat, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques gironines. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi haurà núvols que apareixeran des de primeres hores del matí i perduraran al llarg de tota la jornada. De fet, les tempestes allà apareixeran a finals de tarda, però primer aquestes tempestes faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu sobre l'hora de dinar. També es formaran unes tempestes a l'Aragó que es desplaçaran cap a la depressió central i serà allà on impactaran juntament amb les altres tempestes del Pirineu que es desplaçaran cap al sud. Un cop impactin a la depressió central, s'espera que aquestes tempestes baixin cap al Camp de Tarragona i afectin de ple cap a les 7-8 de la tarda, zona on hi hauran fortes tempestes, fins i tot amb calabruix i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
1: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escoy Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 i d'Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però amb permís del club, la brasilera Caroline. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Doncs ha de tenir el seu què, ser president d'una federació com la FAC, com la Federació d'Ateneus de Catalunya. Poca conya, eh?
5: Sí, sí, bueno, clar, al final són moltes opinions, moltes sensibilitats, moltes mirades diferents.
4: No? Molts equipaments de diferents èpoques. Ah, pensa, per exemple, els Ateneus concentren la major part de butaques del món de les sales teatrals de Catalunya. Són els que més en tenen. Ah, és enorme. Avui en parlarem d'això, ja ho veuràs. Vinga, llum vermella, comencem. Sí, benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a la ràdio i que viatja arreu del món a través d'internet.
5: Hola, Amadeu, hola a tothom. El Festa Festa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat aquest divendres 7 d'agost de 2026, Diada de Sant Gaietà. Sintonitzem l'antena per portar-vos al programa número 857 de la nostra etapa digital i el 2646 de la nostra història global, des d'aquell llunyà setembre de 1989. I atenció, perquè avui encetem el nostre quart programa especial d'estiu.
4: Un agost que ve ben farcit de ritme. Recordeu que ens teniu a un sol clic de distància al web www.festafesta.cat i tot i el caloret d'aquests dies, la cultura popular no s'atura. Aquest cap de setmana ve ple, que ja és ple agost, i tenim cites molt destacades a l'agenda. Per exemple, Pere Tallada, Riells del Fai, Mirabet, Amatea, Esterri d'Àneu, a l'Esquirol, i tots aquests que estan de festa, que són moltíssimes poblacions.
5: I pel que fa al menú que us hem preparat per avui, el nostre tema central girarà entorn d'uns espais que són l'autèntic motor social de molts pobles i ciutats. Tindrem una conversa molt interessant en dues parts amb en Pep Morello, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. És una conversa que vàrem enregistrar a Manresa en el marc de la Fira Mediterrània.
4: Ens esperen minuts frescos, o no tant, perquè fa molta calor, distesos, això sí, i plens de bona música i actualitat de la nostra xarxa associativa. Ens acompanyeu en aquest viatge estiuenc, sí?
5: Som-hi. Comença el Festa Festa.
6: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
4: Recordeu que, a part de banyar-vos a la platja o fer excursions per la muntanya, ens podeu seguir a peu del canó a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram. I, evidentment, no us perdeu res del que vull a la nostra cultura, consultant el portal Tornaveu i el web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
5: També estem disponibles a les principals plataformes com Apple Podcasts, Spotify i Overcast. I des d'aquí enviem una abraçada ben forta i estiuenca a tots els oients que ens sintonitzeu des dels vostres transistors. Gràcies a la xarxa d'emissores locals que setmana rere setmana ens fan costat.
4: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, que ja ha tornat, i farem un repàs de com estan els castells a les places amb el baròmetre casteller.
6: Festa, festa!
7: Amb Laia Camproví
6: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
5: Però abans anem a refrescar les orelles amb bona música. Obrim el primer bloc sonor del programa amb una formació fascinant. Escoltem el tema Pirates d'Habitació de l'orquestra Fireluche.

0: Deliciosa aquesta proposta de l'orquestra Fireluce i aquests pirates d'habitació que ens fan viatjar amb la imaginació, un luxe de sonoritat.
1: I ara connectem directament amb el pols de la informació del nostre teixit cultural. Anem a rebre l'Emma Robres, que ens acosta tota l'actualitat i les notícies fresques del Tornaveu. Endavant.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Estocolm ja compta els dies per rebre el 38è Aplec Internacional organitzat per Edifolk. Serà els dies 14, 15, 16 d'agost i, com cada any, vella per promocionar i donar a conèixer la cultura popular catalana a l'exterior. L'Aplec, celebrat des del 1988, ha visitat diverses ciutats i enguany se celebra a Suècia. Ivan Besora, el president d'Edifolk, ens comenta que ja estan ultimant els detalls.
5: Cada dia estem més a prop d'aquest gran cap de setmana del 14, 15 i 16 d'agost, en què la cultura popular catalana aquest any desembarca a la capital de Suècia, Estocolm, i per tant doncs, enfoquem aquesta recta final ja amb tots els preparatius a punt i amb moltes ganes doncs, de que Suècia gaudeixi de la cultura i de les tradicions catalanes amb aquests 1.200 catalans de 42 grups d'arreu del territori català.
4: L'objectiu sempre ha estat aconseguir reunir el màxim de manifestacions culturals possibles i representants de tot el territori català, fet que enguany s'ha aconseguit amb escreix. Es podran veure gegants, capgrossos, bestiari, castellers, falcons, sardanes, balls de tota mena, diables, jocs tradicionals i pubillatge. En destaca especialment la presència dels castellers d'Estocolm, colla catalano-sueca, que faran d'anfitrions. Així, la pleca esdevindrà un cop més un aparador viu de la riquesa cultural dels territoris catalans amb la participació de colles consolidades i també de projectes que mantenen viva la tradició des de diferents punts del territori. El municipi de les Preses, a la Garrotxa, es convertirà un any més en l'epicentre de la dansa d'arrel tradicional catalana amb el 44è Festival Es Dansa. Del 17 al 23 d'agost, aquesta cita ineludible comptarà amb una extensa programació que fusiona una visió internacional amb la reivindicació de la cultura nostrada, amb propostes de formació, exhibició i participació ciutadana. L'edició és especialment significativa, ja que coincideix amb els 50 anys de trajectòria del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marbolell, l'entitat organitzadora del festival. Roger Casalprim, el seu president, definia així aquesta fita.
6: 50 anys de dansa, de cultura popular, de formació, de voluntariat i de compromís amb el territori. 50 anys que expliquen molt bé d'on venim i que reforcen encara més el nostre compromís amb la dansa, la cultura popular i el país. En aquest context, l'Es Dansa és una de les expressions més visibles d'aquest camí col·lectiu.
4: El públic pot esperar veure la cultura popular i les tradicions d'Euskal Herria, Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, els països convidats. L'Es Dansa també es caracteritza pel seu compromís amb la creació contemporània catalana basada en l'arrel, fet que permetrà al públic gaudir durant una setmana de 6 obres que encarnen molt bé l'esperit del festival. La divulgació i formació també formen part de l'ADN del festival, que es materialitza en xerrades o en l'Es Dansa, els tallers que organitzen. Aprendre a ballar, emocionar-te o cantar. Tot ho pots fer a l'Es Dansa.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia de tot el que passa a casa nostra a nivell associatiu i tot el que està passant al mes d'agost, perquè al mes d'agost passen moltes coses. I de les notícies generals passem a analitzar les camises, les gralles i les construccions que desafien la gravetat. Arriba el baròmetre casteller. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Els Verds posen el 3 de 10 en folre i manilles de sostre de la temporada.
7: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre del passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca han descarregat el 3 de 10, el primer del 2026, i el nou sostre de la temporada. Els Verds provisionalment superen la Colla Vella. Per la seva banda, la Jove de Tarragona ha posat el pilar de 8 de millor construcció lila i se situen darrere de la Colla Joves i davant dels Minyons de Terrassa. Per la seva banda, la Colla de Sant Pere i Sant Pau ha fet per primera vegada el 4 de 8 amb l'Agulla. El van intentar per Santa Tecla de l'any passat i aquest cop els pallaresos l'han clavat signant la seva millor diada, amb el 4-8 amb l'Agulla, 3-8, 4-8 i pilar de 6 tot descarregat. D'altra banda, els nens de l'Andrella han completat el 3-8, que tenien tan sols coronat, I, per la seva banda, els xicots de Vilafranca han encarregat el 3-8 que no feien des del 2024. Finalment, els castellers d'Andorra han recuperat el Pilar de 5, el darrer coronat per la colla andorrana, datava del 2024 i el darrer descarregat ja del 2017. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta impecable crònica castellera. Estarem molt atents a les properes diades de mitjans d'agost.
8: Festa, festa!
1: I ara continuem viatjant amb la música. Aquest cop anem fins a les Illes per impregnar-nos de tradició i calidesa. Arriben els Rabatlers amb aquest fantàstic Bolero Mel.

0: preciós aquest bolero mel dels mallorquins Es Rebel·lés, que ens deixa un gust dolç i mediterrani a la boca. I precisament parlant de fer pinya i de fer teixit i de viure la cultura des de la base, entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Doncs sí, Amadeu, avui tenim el plaer de xerrar amb una persona que coneix molt bé el batec dels nostres casinos, societats i centres culturals. Parlem amb en Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, una entitat que engloba i potencia aquests espais tan nostres. Anem amb la primera part d'aquesta conversa.
0: Continuem aquí a la Fira Mediterrània, a la plaça Sant Domènec, a un lloc on està passant molta gent, ve molta gent. Alguns venen aquí al nostre stand del Festa Festa i alguns d'aquests que s'atancen acaben sent entrevistats per nosaltres perquè són persones que tenen molt a dir i molt a aportar i que tenen criteri, discurs i ens poden aportar visions molt interessants sobre això tan nostre que és la cultura popular i tradicional d'aquest país i tan necessària alhora, tan necessària alhora. Doncs mireu, ara entrevistarem en Pep Morella, Múrcia, que no és qualsevol. Estem parlant que és el president d'una federació important, que és la Federació d'Ateneus de Catalunya. Pep Morella, benvingut al Festa Festa.
3: Moltes gràcies.
0: Que, entre altres coses, l'entitat que representes, doncs, té... O nosaltres tenim l'honor de que sigueu els nostres patrocinadors. I això sempre ho hem d'agrair. Sempre ho hem d'agrair perquè ens ajudeu a tirar endavant. Pep, mira, quan plantejàvem aquesta entrevista, plantejàvem una entrevista, doncs, això no, el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que no és poca cosa, perquè quants ateneus teniu associats?
3: En aquest moment, ateneus federats en són 213.
0: Això és una barbaritat.
3: 212 dins dels Països Catalans, és a dir, des de Prades o des del Conflent fins a València, i un encara no són Països Catalans, però bueno, un està a Madrid.
0: I si això ho traduïm en persones?
3: Molta gent.
0: Això és molta gent.
3: Prop d'un milió de persones associades.
0: Això és una barbaritat.
3: És una barbaritat.
0: Per tant, estem parlant que dintre del món federatiu, el món associatiu del país, probablement estem parlant d'un dels moviments més grans, potser el més gran.
3: Sí, perquè al final és societat civil, és ciutadania. Els ateneus van néixer, clar, és una estructura que ve de finals del segle XIX. I van néixer perquè hi havia unes necessitats, principalment unes necessitats de formació, d'educació, del català, d'aprendre. I així va ser com van néixer els ateneus i a dia d'avui segueixen sent aquesta estructura que organitza, que dinamitza pobles, ciutats, barris, tan interessant. I que, a més, molts d'aquests 213 tenen edificis singulars, situats sempre al vell mig de pobles.
0: Això ara hi entrarem, perquè, a més, els ateneus també van ser víctimes d'un espoli. Un espoli del franquisme que encara coeix el tema.
3: Exacte, encara coeix. Amb aquests 45 anys que portem de governs democràtics, no s'ha trobat el moment per acabar amb el tema. I pensem que després de 45 anys, home, algun moment s'hi havia d'haver trobat per poder ja liquidar aquest capítol de la història, perquè, a més, van ser espoliats per defensar la cultura i la llengua catalana. Clar. No van ser espoliats perquè eren edificis macos i anem a aprofitar-los, això també, però van ser espoliats principalment perquè l'enemic, els que havien perdut, doncs desarrelar-los de la terra, de la seva tradició, de la seu poble, i per això van espoliar els ateneus.
0: Això, home, això podem recomanar uns treballs que està fent la Neus Gimeno, que vosaltres també hi esteu al darrere i que cada cop sabem més dades d'això. Però abans de començar, ara, després de tot aquest tema que hem parlat dels ateneus, ja hi tornarem, perquè, clar, ara tenim al davant en Pep Morella. Jo vull saber qui és en Pep Morella.
3: Doncs el Pep Morella és una persona normal i no és més important que cap altra. Vull dir, aquí totes les federacions treballem per un bé comú, per mantenir la cultura popular, i el Pep Morella, doncs, senzillament és un voluntari, un amant de tot el que és cultura popular i que comença el seu camí als 9 anys.
0: Ara, aquí anem, perquè, clar, tots tenim un passat i tots tenim un periple i un camí. I a mi m'interessa molt aquest camí de la gent, no? Tu dius que als 9 anys vas començar en aquest món de la cultura popular que tanta un ple, perquè encara estàs ficat, no sé quants anys tens, però vull dir que tu i jo vam ser més o menys coetanis.
3: Del 63.
0: Del 70, i clar, tots portem, en el fons portem tota la vida ficats en, en això. Com va ser la teva entrada i per què?
3: Mira, jo vaig tenir la sort de que, per un costat, els meus pares van veure que no tenia aptituds esportives. Ho van descobrir aviat, a l'edat dels 9 anys, ja veien que, tot i que vaig fer unes proves per jugar al Barça, no t'ho perdis. No sé si vaig arribar a tocar la pilota dins del terreny de joc. Fora del terreny de joc, possiblement, però jugant, possiblement no. Van veure que el tema esportiu no era, i amb l'afany que tenien els pares, doncs, en dir on posem els nens, tant jo com la meva germana, doncs amb un ambient que sigui doncs, saludable, que estigui bé, que estigui amb gent de bé. I doncs bé, doncs va ser quan vaig començar a ballar amb un esbart amb 9 anys.
0: A Setmanat?
3: No.
0: Ah, no?
3: No, a l'esbart Sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Ah, estaves a l'esbart Sant Isidre de l'Hospitalet.
3: Ferrora, parròquia Sant Isidre, i allà doncs vaig estar, allà vaig agafar la majoria d'edat, des dels 9 fins als 18.
0: Clar, perquè em sorprenia això del futbol, perquè pensava, oh, jo pensava que eres de Setmanat, perquè no. Estàs vinculat a Setmanat, i pensava, lo normal és que hagués anat a fer unes proves de hockey.
3: De hockey, no. Sí. No, no, clar, Setmanat és vila de hockey.
0: Clar, i tant. Doncs, i com fas el salt d'Hospitalet a Setmanat?
3: Bé, hi ha tot un camí pel mig, perquè, clar, fins als 18 anys a l'esbart Sant Isidre, Hospitalet. Jo seguia vivint a Hospitalet, perquè a casa els pares era Hospitalet, i durant molts anys vaig passar, després dels 18 anys, vaig passar a l'esbart Ciutat Comtal, on te vaig estar doncs, ballant quasi bé fins molts. I després, doncs, coses que porta la vida, doncs, ve una separació, una sèrie de coses, i fa que marxis de Barcelona i te'n vagis, doncs, a un poble del Vallès, doncs, a començar, doncs, un nou camí. I per això vaig anar a parar a Setmanat, farà 15 anys aproximadament.
0: I vas a parar a la Societat Coral Obrera La Glòria Setmanatenca, això no és fàcil, de dir.
3: No, no és fàcil de dir, no.
0: Setmanatenca de Setmanat.
3: Correcte. Vaig estar un temps que no totalment fora dels circuits, fora necessitava un buidat d'associacionisme, necessitava un buidat d'entitats, i vaig estar un temps sense participar absolutament en res, però com el, diguem-ne, que el cuc que el portem dins, i ja que estàvem en un poble, doncs vam voler viure i veure tot el que es feia doncs, en el poble. I no et sé dir com ni de quina manera, doncs bé, vaig acabar...
0: Aquell moment de distracció, eh?
3: Ah, sí, un moment de distracció, i vaig anar a parlar, perquè jo també havia estat vinculat a la Fundació La Roda, i després vaig estar buscant doncs, si hi havia un agrupament d'escolta, un esplai, per vincular-lo doncs, amb la Fundació. No n'hi havia, em vam dir vés a parlar amb la Societat Coral, vaig anar a parlar amb la Societat Coral, i mira, fins ara.
0: I de la Societat Coral vas arribar a ser president, també, o no?
3: Sí, ara en soc.
0: Encara ho ets.
3: He arribat a ser president, vaig arribar a ser president per un problema doncs, greu, perquè doncs, el president que hi havia, que era qui estava portant a terme tota la rehabilitació de l'edifici, doncs la Covid no el va deixar veure acabar doncs, l'obra. Uh-huh. I jo vaig assumir la presidència amb l'objectiu de que en 4 o 5 anys jo deixava el relleu doncs, a una nova junta, i és justament ara ens trobem amb aquest, diguem-ne, en renou de canvis de junta.
0: I amb tot això arribes també a la FAC, a la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Correcte. L'estar vinculat amb un ateneu, doncs vaig començar a participar, clar, jo no creia que una entitat hagi de caminar sola. I en aquell moment el coro caminava sol, com altres moltes entitats, caminava sol. Allò d'investigació, doncs, quan vas a pobles i vas veient altres ateneus, perquè els edificis et crida l'atenció, aquells cafès nobles, aquells edificis singulars, i vas mirant a veure ja com s'organitzen els altres per aprendre. Sempre l'esperit és aprendre. I veus doncs, que amb un cartell veig el logotip de Federació d'Ateneus de Catalunya. Dic, iep, hi ha un barret superior o un paraigües que ens aixopluga a tots. I va ser quan vaig investigar sobre la federació, vaig veure molt interessant el projecte que hi havia, i amb el president que hi havia en aquell moment li vaig dir, escolta, Josep, hi ha aquesta federació que crec que ens hi hem de posar, perquè tenen molts serveis. Caminar sol potser anirem més ràpid, però no anirem bé. Hem de posar un peu darrere l'altre. I va dir, provem-ho. I mira, llavors, doncs, el fet d'estar dins del... Ja com a entitat federada, això va fer que anés a reunions, participés a reunions, i mira, una cosa porta l'altra. Com no sé estar callat, ni sé ser espectador,
0: fes ràdio, si no saps estar callat, fes ràdio i no et passaran aquestes coses.
3: No, la ràdio ja la fas tu. A mi m'agrada estar a peu de carrer i si puc estar al darrere de l'escenari,
0: encara millor.
3: Molt millor. Aleshores, doncs, el mateix. No sé estar callat, no sé ser espectador, si estic en un lloc he d'estar implicat, he de poder participar, he de poder ajudar a tirar endavant aquell projecte, de poder col·laborar, i mira, una cosa porta l'altra, i fa 6 anys que en soc. Tinc el goig i l'honor d'en ser-ne president.
0: Sí que això no és fàcil, ser president d'una entitat així.
3: Per mi sí. Per mi sí que és fàcil, sí, perquè per un costat hi ha una junta molt, molt potent.
0: No
3: és
0: això, això ja ho sabem.
3: No és una junta de 13.
0: Això ho sabem.
3: Exacte, sé que ja coneixes a més d'una persona. No és una junta de 13, les juntes no poden ser 13. La 13 és pel teatre. La 13 ha d'estar en el teatre. Aleshores, tinc una junta molt potent i un equip humà que treballa dins de la federació molt, molt fort. I això fa molt fàcil que sigui president.
0: Clar, perquè estem parlant, d'entrada, la federació tindria dos... Jo dic, t'ho descric d'una manera i si no és així tu m'ho corregeixes, eh? Tindria dos grans blocs, diguéssim, d'activitat. Una activitat seria els serveis als socis i una altra els programes que la mateixa federació executa i que els ateneus doncs, s'hi afegeixen i els tiren endavant. Podria ser aquesta una definició dels grans blocs de treball dels ateneus, de la federació?
3: De la federació, sí, sí.
0: Sí?
3: Per un costat és el que tu has dit, tot un ventall de serveis, perquè les entitats, els ateneus, necessitem aquest ajut d'una federació que ens ajudi a tema de subvencions, a qualsevol tema que necessiti una entitat, i hem de poder donar resposta. I, per altre costat, els projectes. Els projectes, com pot ser la xarxa de teatres d'ateneus, com pot ser doncs, els camins d'ateneus, com pot ser doncs, moltes coses que estem tirant endavant.
0: Ara els anirem definint. Va, entrem en el bloc dels serveis. Anem a definir. Quins serveis ofereix la FAC als seus socis?
3: La FAC, el que ofereix a les entitats federades, als ateneus federats, és el que et deia, qualsevol servei que pugui necessitar. És a dir, qualsevol... des del tema de subvencions, que cada cop és més complexa, complir amb tots els protocols que l'administració ens exigeix com a entitat, i sobretot com a entitat que tenim un edifici propi. Aleshores, hem de complir amb tota una sèrie doncs, de requisits i de protocols.
0: Ah, llavors, clar, per fer això... o sigui, allò que antigament fèiem, que entre els socis ens ho fèiem tot això, ara això és impossible, necessiteu professionals.
3: Evidentment. Dins del meu passat, aquest que deies de que tots tenim un passat, també tinc el meu passat de lleure, d'esplai. També sóc xirocaire i amb molt d'orgull.
0: I tant,
3: amb
0: i tant.
3: Amb molt d'orgull. Aleshores, doncs, els casals, les colònies, l'activitat al vespre a casa, quan tornava doncs, de l'institut o quan tornava ja, que era més gran i tornava a treballar, al vespre a casa, doncs, en quatre fulls, t'organitzaves, preparaves, tiraves endavant, feies allà amb unes ratlles, feies tots els quadrants i tiràvem endavant. Ara és pràcticament impossible tirar endavant una entitat que té un edifici, que tracta amb persones, que té personal contractat, que fa unes activitats, és molt difícil gestionar-la des de només el voluntariat. Per això la federació arriba on no arriba el voluntariat de les entitats. És a dir, donant-li aquest suport jurídic, donant-li el suport gestor de la comptabilitat, el seu suport amb un estudi d'arquitectura, quan s'han de preparar projectes... Ah. És a dir, totes aquestes vessants i amb el tema d'artístic, doncs també el suport per aprendre a programar, per saber programar, per trobar quin és el perfil de públic que tu tens per poder fer una programació com Déu mana.
0: Clar, has dit una cosa que tots sabem dels ateneus, però que tu has dit uns arquitectes, per exemple, que puguin donar aquest suport. Clar, molts dels ateneus estan en edificis que alguns són del 19, de finals del 19. Clar, que doncs, probablement necessiten reformes, adequacions, posar-te al dia la normativa. Alguns no deuen tenir, per exemple, llicència d'obertura i ara se'ls ha de donar per força. No? Tot això és un d'aquest suport que la federació podeu donar.
3: Correcte. És un dels forts que donem, perquè el que volem són equipaments segurs, equipaments doncs, amb tota la normativa de seguretat actual i equipaments on es puguin fer tot tipus d'activitats. Molts d'ells tenen teatres, i molts d'ells estan actualment enmig de reformes. Perquè, clar, alguns tenien sostres d'uralita, altres doncs, no tenien sortides d'incendis, tota una sèrie de normatives, aquells vestuaris baixos que hi havia a sota dels escenaris, clar, hi ha una sèrie de normatives que ara... i que els camerinos han de tenir sortida. No pot ser que entris amb un cul de sac.
0: Exacte.
3: Llavors, totes aquestes normatives és amb les que estem treballant, amb les diputacions, amb la Generalitat, per poder... perquè som un país que té molts equipaments, equipaments de gestió associativa, i aquests equipaments han de ser segurs i han de seguir sent al servei de la ciutadania.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Escoltàvem en Pep Morell explicant-los la importància cabdal que tenen els ateneus com a veritables escoles de democràcia i de cultura al nostre país. De seguida continuem amb ell, però abans fem una pausa musical, amb una col·laboració de trons que barreja el talent de dues formacions que ens encanten. Germà Negre i Les Pitxorines ens interpreten El Marinero.

0: Uau, quina energia i quina combinació tan encertada la de Germà Negre i les Pitxorines, reversionant aquest clàssic del Marinero, ideal per aixecar els ànims de la calor d'agost.
1: I tant. I ara reprenem el fil de la nostra entrevista d'avui. Tornem amb la conversa amb el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Escoltem, doncs, la segona part d'aquesta conversa amb Pep Morello.
0: Si parlem dels Ateneus a Catalunya, del país, estem parlant de la xarxa més gran de sales d'exhibició.
2: Sí, no només de sales d'exhibició, sinó d'equipaments culturals, d'equipaments on es realitzen activitats culturals, tant sigui teatre, com sigui cant, com siguin exposicions, com sigui tema artístic, com sigui esport, qualsevol tipus d'activitat, perquè al final les activitats de dins de l'entitat, dins de l'Ateneu, venen generades pels socis, venen a la demanda del que volen els socis.
0: Ah.
2: No hi ha un menú establert. Són els socis que diuen, escolta, i aquí per què no es fa aquesta activitat o aquesta altra? Doncs bé, busquem personal que la pugui fer, busquem aquest professional.
0: Clar. Després hi ha una cosa que a mi em meravella personalment, des de que us vaig seguint amb atenció, perquè clar, al final, quan tu estàs davant d'un programa de ràdio, doncs t'obliga a seguir amb atenció tot el que fan totes les federacions i tot, i si pot ser, tot el que fan totes les entitats, també, que t'arriba informació, no? En el cas vostre, a mi em meravella els programes que teniu, per exemple. Aquesta setmana passada em va arribar una nota de premsa. Això sí, teniu un... S'ha de dir, comuniqueu molt bé, des dels Ateneus comuniqueu molt bé, i em va arribar una nota de premsa en què anunciàveu que signaríeu un conveni amb una entitat que treballava salut mental, no? Això és un programa que farem.
2: Això és un programa i es va signar just aquest divendres, que era el dia de la salut mental. Just aquest divendres el vàrem signar.
0: En què consisteix un programa d'aquesta mena?
2: Mira, aquests edificis, aquests Ateneus, totes aquestes entitats, aquesta gran xarxa que treballa tot el país, és un antídot. En aquest moment és un antídot. És un remei per aquesta solitud no volguda, per aquesta addicció a les xarxes, per tots aquests problemes que com a societat ens hem imposat o ens hem anat agafant. Doncs els Ateneus poden ser un antídot per poder ajudar a la sociabilització, al treball. Pensa que quan van començar a poder-se obrir portes a la pandèmia, els primers que vam poder obrir portes vam ser els Ateneus, vigilant ventilació, vigilant, sempre anant a màxims per no recaure. I vèiem aquesta necessitat de tornar-se a trobar, de tornar-se a tocar. En aquell moment no podíem, ens anàvem donant cops de colze, cops de puny, anàvem saludant de qualsevol manera menys abraçar-nos, no? Però era necessari. Aleshores, amb aquest programa, què aconseguirem? Per un costat, visibilitzar la feina que s'està fent. Per altra banda, aconseguir recursos perquè les persones que estan al capdavant de les activitats puguin saber com tractar o com poder detectar aquestes malalties, que és molt important, la detecció. Aleshores, si les persones que estan al capdavant fent teatre o cant coral i estan tractant amb persones, doncs veuen una sèrie d'actituds o veuen una sèrie de comportaments que poden ser sospitosos, doncs poder-ho detectar a temps i a la vegada poder fer activitats que siguin realment inclusives. I amb aquest conveni, doncs, diguem-ne que ens ajudarem mútuament per nosaltres visibilitzar i donar-los amb ells llocs on poder fer activitats i, per altra banda, nosaltres adquirir coneixement i aprendre de tot el seu recorregut i de tota la feina que està fent aquesta associació.
0: Fa un moment esmentava solitud no volguda, no? És evident que els Ateneus, com tot l'associacionisme, són cures pal·liatives a la solitud no volguda, perquè ens ajuda molt a tirar endavant quan et trobes sol, no? Perquè doncs, hi ha tot aquest element de sociabilització, no? Però també vosaltres veu fer, si no recordo malament, no sé si aquest programa el teniu en marxa encara o no, però em veu fer un que a mi em va cridar molt l'atenció sobre la solitud no volguda i la creació d'espectacles a partir d'aquesta experiència.
2: Sí, era un projecte que es deia Reconnectem-nos.
0: Reconnectem-nos.
2: Aquest any s'ha tornat a fer i va ser molt interessant perquè eren casos reals.
0: Clar.
2: No eren... ostres, he imaginat o he vist una pel·lícula que tracta d'aquest problema... No, eren casos reals de persones que venien a explicar el seu problema. i venien a explicar el que els hi passava. I arrel d'això, doncs, es feia una part artística, que podia ser una obra de teatre, podia ser una exposició fotogràfica, podia ser un concert coral, però basat amb l'experiència d'aquelles persones. I va ser molt, molt enriquidor per a tothom que va fer-ho.
0: A mi em va cridar molt l'atenció. El programa vam estar molt atents. De fet, vam fer dos reportatges dedicats a aquesta solitud no volguda i aquesta creativitat dels ateneus a partir d'aquestes experiències. Però vosaltres en els ateneus feu moltes més coses. Per exemple, a mi m'està cridant molt l'atenció tot que heu passat a ser productors.
2: Sí.
0: Productors d'espectacles.
2: Sí, sí, sí, evidentment.
0: Heu agafat i ja no sou... És a dir, heu agafat el toro per les banyes.
2: Sí, per fer espectacles a mida. Per fer espectacles a mida. Això ho hem fet com a federació i dins del projecte de la xarxa de teatres. Ja portem, em sembla que són 10 produccions. Jo amb les xifres ja veuràs que ballo molt amb les xifres.
0: Són moltes, moltes.
2: Són moltes i el meu passat d'esbar doncs, fa que balli amb les xifres. Aleshores, portem aproximadament unes 10 produccions que hi ha hagut des de tema de teatre clàssic, amb musical, dels darrers que ara et podria dir, doncs és el concert a la Casa Blanca, d'homenatge a Pau Casals.
0: Llavors hi ha una altra cosa que també ens ha cridat molt l'atenció, que ha sigut la capacitat que heu tingut d'incidir en una cosa que en principi estava reservada, per dir-ho d'alguna manera, a les sales professionals, enteses aquestes. A mi distingir sala professional d'amateur, a mi em costa molt ara ja, la ratlla ja no està tan clara. I heu pogut, per exemple, afegiu-vos a una iniciativa que en principi estava com reservada, doncs, per exemple, a l'ETCA, com aquesta de Cap Butaca Buida, no? I incidiu en moltes sales.
2: Moltes, moltes, moltes. I l'any passat vam aconseguir un gran nombre de butaques dels ateneus i aquest any en aconseguirem moltes més. Això segur.

0: molt d'ells inconscients, perquè devien ser alguna inconsciència que devia fer que es tiressin endavant i que es construïssin aquests edificis, que assumissin el risc, perquè molts d'aquests edificis estan construïts amb nocturnitat i amb molt de voluntariat.
1: Per exemple, el meu avi Madeu, que era de Sant Sadurní, ell era de l'Ateneu, i ell m'explicava que ells van aixecar l'Ateneu ells. Correcte. És a dir, van posar les totxanes físicament.
0: Així és, així s'han construït molts Ateneus amb nocturnitat i amb molt, molt de voluntariat. Qui tenia diners comprava les totxanes, i qui no tenia diners però tenia el saber posar-les, aquestes totxanes, i aixecar parets, doncs era el que posava les parets. El que tenia el matxo amb el carro, doncs era el que anava traient runa o portava les rocs del riu. I així és com aquests edificis es van construir amb un gran valor associatiu. Aleshores tenim grans teatres que són una preciositat i que estan escampats per tot el país. És una xarxa que porta la cultura de proximitat i porta la cultura a tot el territori, que també és de la feina que nosaltres, doncs, amb la que nosaltres treballem, aquesta cultura de proximitat.
1: Clar, això ens permet, per exemple, fer arribar un muntatge, una acció teatral, a racons que d'una altra manera, doncs, no hi arribarien.
0: Evidentment, perquè hi ha més Catalunya més enllà de Barcelona, del cinturó de Barcelona. Hi ha molta Catalunya. Aleshores, doncs, que la gent pugui anar al teatre passejant, pugui anar al teatre traslladant-se, doncs, al poble del costat, és a dir, desplaçaments molt curts, això està molt bé. Això està molt bé, i amb aquesta feina estem treballant. Per això tenim tècnics que ajuden a qui no s'ha atrevit encara a programar, i per això la xarxa, perquè al final la xarxa, com la resta de programes dels Ateneus, la xarxa de teatres, aprenem un dels altres.
1: Clar.
0: I tu què fas, i què has programat, t'ha funcionat, no t'ha funcionat, aprenem uns de l'altre, això és un aprenentatge constant.
1: Quants professionals teniu a la FAC?
0: Mira, a la FAC en aquest moment hi ha 15 persones treballant. Sí, és un...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: És un bon i gran equip. 15 persones treballant, i treballant per donar servei, per ser aquell tècnic de servei a qualsevol d'aquestes 213 entitats, ajudant-los, doncs, a preparar les subvencions, ajudant-los, doncs, si surt una convocatòria de beques, explicar-los com ho han de fer per demanar beques perquè la gent que tinguin associada o que tinguin en el seu municipi que no puguin accedir a l'activitat cultural per una qüestió econòmica i puguin accedir, ajudar-los amb el seu dia a dia. Ostres, que tinc un problema amb el que tu deies abans, la llicència d'activitats, o tinc un problema amb els protocols que no sé com aplicar-los o com portar-los. Doncs per això estan aquests tècnics.
1: Abans comentaves que quan estaves, doncs, al coro, al coro de Setmanat, no vas comentar-li amb el que era president de dir, escolta'm, això sols no arribem enlloc. Sembla que aquesta idea de que sols no arribem enlloc, tu la portes arreu on estàs. És a dir, perquè la FAC, per exemple, s'estan xarxant molt. Abans parlàvem de l'ETCA, o parlàvem d'això, no? Per exemple, del Cap Butaca Buida, que necessita un enxarxament amb d'altres entitats i organitzadors que ho fan. Però, per exemple, també us heu enxarxat amb l'IRMU.
0: Correcte, sí. No només ens hem enxarxat, sinó que estem dins del patronat.
1: Per això esteu dins.
0: Dins del patronat. És molt important. Som un país que costa treballar en xarxa, perquè el problema principal, potser si em demanessis, quin problema té l'associacionisme? Els egos.
1: Home,
0: els egos de les persones, que són aquell gra...
1: És lo bàsic.
0: Sí, però és el que ho fa molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan, si treballem junts amb l'IRMU i podem donar-nos a servei mútuament amb el tema dels centres d'estudis, amb el tema, doncs, de la beca Terra d'Ateneus, que també ja portem molts llibres, no em facis dir la quantitat, molts llibres ja publicats de la
1: molts,
0: beca.
1: Més de 10. Més de 10.
0: Molts publicats. A Madrid, que ens vam conèixer a través de pantalles.
1: Clar.
0: Perquè estàvem amb el tema Covid, mirant a veure ja com ho havíem de resoldre, com havíem de treballar, i ens vam descobrir. Ens vam descobrir mútuament, i des d'aleshores hi ha una relació molt, molt bona amb l'ETCA. I no només amb l'ETCA, sinó també amb l'Associació d'Actors, Directors i Professionals del Doblatge, també. És a dir, que mirem d'anar treballant. Ara hem creat Bueno, hem creat, ja hi era, però l'hem creat a nivell de Catalunya, el Cicle de Cultura Popular, també un treball en xarxa amb l'Agrupament d'Esbarts i amb la Federació Catalana de Bandes.
1: Per la

0: Si vols, parlem una miqueta amb d'aquest programa, també, perquè, clar, això era el cicle de cultura popular dels Ateneus, que neix a Barcelona.
1: Correcte.
0: I ara, aquest any, això, pam!
1: Sí, per aquest delit de treballar en xarxa i de portar cultura a tot el territori, no? El que et deia, sols, hosti, sí, anirem més de pressa, però si podem treballar enxarxats amb les altres federacions, perquè a la fi tots treballem pel mateix, la cultura, la llengua, el país... Ostres, doncs, per què no busquem aquests vincles? I si una cosa ha funcionat a Barcelona, per què no la repliquem al resta de Catalunya? Els hi vam parlar, vam anar junts en una reunió a la direcció general, perquè és un projecte que no lidera cap federació, sinó lidera, doncs, aquest grup de federacions que treballem per la cultura popular, i és un projecte comú de tots. Aleshores, en aquest moment vam dir, ho arrenquem, anem justos de temps. Però com això, doncs, l'associacionisme ja ho sap, això d'improvisar i tirar endavant amb una sabata i una espardenya, què fem? Ostres, anem justos. Tindrem temps a programar? Arribem, no arribem? I vam dir, tirem-nos a la piscina, perquè si no, no podrem l'any vinent a dir a la direcció general, tenim aquest projecte i és un projecte que funcionarà. No, és un projecte que ja està funcionant. Ja està funcionant. I tant una federació com l'agrupament s'hi van abocar i, doncs, bé, han sortit 12 actuacions a cada una de les federacions. Cal portar la cultura popular a tot el territori, perquè som terra de bandes, però som terra de bandes amb una zona molt particular del territori. Però, clar, ells mateixos ens ho deien. Nosaltres volem anar a actuar a Lleida, nosaltres volem anar a actuar als Pirineus. Per què? Perquè, doncs, a les Terres de l'Ebre ja ens coneixen, perquè a Terres de l'Ebre tots els nens neixen amb un instrument sota el braç. Ho hem d'exportar. Volem venir a actuar al centre de Catalunya. I és amb el que estem treballant, per visibilitzar aquesta gran feina que es fa des de totes aquestes associacions que hi ha pel país.
0: Clar, clar. Hi ha algun programa o alguna experiència que tu vulguis ara remarcar i dir, mira, aquesta no n'hem parlat perquè ens hem menjat ja tot el temps que teníem? I dius, hosti, jo vull comentar això.
1: No, que la gent s'associï.
0: On vulguin, però que s'associï.
1: Que s'associï.
0: Perquè com, això és un ideal molt claverià i molt republicà.
1: Correcte.
0: I aquí estem.
1: I aquí estem.
0: I aquí és on ens hem de trobar.
1: Aquí, i lluitant per aquests ideals.
0: Pep Morella i Múrcia, moltes gràcies per estar una vegada més al que és casa teva, al Festa Festa, i per atendre una vegada més aquests micròfons. Nosaltres estem molt atents al que feu vosaltres, perquè ens agrada molt i molt el que feu i perquè creiem que esteu fent molt país.
1: Moltes gràcies.
2: Festa Festa. Estiu 2026.
3: Una conversa certament apassionant. Volem agrair immensament a Pep Morella, president de la FAC, el seu temps i la gran tasca que fan des de la federació per mantenir vius els nostres ateneus. Moltes gràcies.
0: I així, compartint l'essència de l'associacionisme, aquest quart programa especial d'estiu, el Festa Festa número 2646, va enfilant el seu tram final.
4: Festa!

0: Volem donar les gràcies a totes les col·laboradores que ens han acompanyat en l'edició d'avui, aportant el seu gra de sorra per fer possible el programa. Són l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol, amb la crònica castellera. Moltes gràcies a totes dues una setmana més per la vostra feina.
1: I com sempre, un agraïment immens a tot l'equip que fa possible que el programa surti al carrer setmana rere setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dells i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. I ara, per tancar el programa d'avui amb l'esperit ben amunt i fent un homenatge musical rodó a tot el que hem parlat, us deixem amb una peça molt especial. És la sardana Terra de Taneus, una obra de l'Anna Abad interpretada magníficament per la Cobla Ciutat de Granollers.
1: Nosaltres marxem, sobretot la Laia Camproví, que se'n va de vacances, oi, Laia?
0: I tant.
1: Dues setmanetes, eh? Dues setmanetes que em deixes aquí al davant del Festa Festa. Però hem de dir que jo la feina quasi bé la tinc feta perquè la setmana que ve emetrem la primera part del Memorial Joaquim Serra 2025 i l'altra setmana la segona part. Per tant, són Festa Festa concerts d'estiu que descansem una miqueta. Fins llavors, gaudiu de l'estiu i que vagi molt i molt bé.
0: Adéu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscilaven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro publicava el vídeo setmanal d'actualització de les obres a l'escola Els Corriols, una sèrie que va iniciar el 14 de juliol amb l'ànim de fer seguiment dels treballs i certificar personalment que es van complint els terminis i que tot estarà llest i a punt per l'inici del curs. En aquesta ocasió, presumiblement per raó de les vacances, el vídeo no hi apareixia ell, sinó que s'hi mostraven imatges de diferents dependències i de l'espai exterior i s'hi consignaven els progressos per mitjà de text sobreimprès. En aquestes imatges veiem d'entrada com s'ha tirat a terra un segment del mur que separa el recinte de la riera, de manera que ja ha quedat obert l'accés principal al centre per aquesta banda. Navarro també destaca que s'està ultimant la instal·lació de la fusteria d'alumini, mobiliari fix i sanitaris. Recordem que aquestes obres van quedar aturades el mes de maig quan es va rescindir el contracte amb la primera empresa adjudicatària que va tancar per problemes financers i que després, durant el mes de juny, es va haver de fer una nova contractació d'urgència per tal que pogués acabar les obres i tenir l'escola a punt per l'inici del pròxim curs escolar.
0: Premià Mèdia, informació.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no són les polseres.
4: No!
3: Avui
4: no són...
3: quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir com molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han creat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí, sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és
3: bueno,
4: original.
3: Sí, sí,
4: és original.
3: Sí, sí, sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que cada capítol, el títol de cada... Són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors ens passem de 12 anys
3: a
4: 22,
3: ah, no.
4: 12,
3: Val.
4: 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no?, que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale.
4: I això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és...
3: de fet, es veu, no?, que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Reservoir Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Reservoir Dogs, Reservoir Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, sí, endavant.
3: Fer, no? Vale.
4: Please.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat encefata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no?, i ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profuns, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprèn que són en minúscula tots.
4: Els títols són en minúscula, quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és ho saps, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva o està dins de claudatos,
3: vale,
4: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat,
3: sí,
4: de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs...
4: Molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: amb acabarem. Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, parla, és una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors ens és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no? Entenc.
4: Exacte. I en canvi, pues, aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del... de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera,
4: o...
3: la caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar,
4: saps?
3: Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I a més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que baix té, bueno, un
4: sí,
3: gran text
4: té,
3: i premis.
4: Word, no? Sí,
3: bueno, doncs per això deia abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè
4: sí.
3: Tots veig que tenen un... com una espècie de tapa davant que doncs,
4: sí, aquesta,
3: es posa
4: la faixa que es diu,
3: sí,
4: no? On exacte. Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
3: carai.
4: No? És aquesta manera de...
3: Sí.
4: I que són llibres que funcionen pel boca orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula també doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta però molt segura i que vas a parar a lectors doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a lo que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta doncs, de poder respirar, no? D'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora portada sí. a la realitat. No?
4: Oxigen. Sí,
3: sí. Sí, amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs
4: sí,
3: dos llibres
4: sí.
3: superinteressants i un tercer...
4: A mi perquè aquesta autora m'agrada que... molt i...
3: T'he sí. de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No
4: okay.
3: ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar. Sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: de sí. debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?
4: Sí.
3: Que són
4: amb
3: especials, sí. A més són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
4: sí.
3: altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, anatomia d'una ruptura.
3: Mm.
4: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí.
4: mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: Sí, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí.
3: més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans
4: yeah.
3: que els amics.
4: Yeah.
3: I llavors quan intentes recuperar aquesta amistat no funciona perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí.
3: pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo quan ho vaig veure vaig dir, home, sí, i sí... Totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda. I realment et toca.
3: Sí, no, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo és, bueno, ho he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí.
3: com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per... Des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten. I si no fos per això, me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres
4: sí.
3: autores joves, no?
4: Sí.
3: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que ja no es consumeix la lectura.
4: Sí.
3: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
4: Sí,
3: ho podríem fer en vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb llibres. Creus que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: amb
4: la mà
3: sí.
4: I a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un diari,
4: on
3: cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de... L'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules...
3: De la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge. Uh-huh. Jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui en un art o sigui en una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però l'art en general, eh?
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just, malauradament. Res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres... interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes.
3: Uh-huh.
4: I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. Perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat, que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
1: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Alcalde i regidora d'Educació informaven in situ d'una actuació de reforma que s'està fent les últimes setmanes a l'Escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit, sobretot, a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general del centre. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro, que en un vídeo gravat a l'escola i difós a xarxes socials es feliciten de l'actuació i que fan notar que la inversió l'hagi feta íntegrament l'Ajuntament quan, diu Navarro, es tracta d'una competència de la Generalitat.
3: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
4: Hem canviat tots els revestiments laterals, és a dir, tots els plafons són nous. Hem tret unes rajoles que històricament es reclamaven que es traguessin. S'ha pintat l'escola de la baix, s'han posat sòcols nous a moltes de les aules, s'ha canviat la cuina i s'ha posat mobiliari industrial. Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'Escola Sant Cristòfol.
2: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar al Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1, 2, 3, 4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1, 2, 3, 4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algo. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix. Parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta, aquest és el projecte Blue Mix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir que era cantar i, la veritat, m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí,
0: justament, que no és un camí fàcil de recórrer, allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs clar, és un camí. Es va acabar el tema violí, també el vas aparcar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1, 2, 3, 4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Uh-huh. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, va, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa que, de creació pròpia, que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear. i m'interessa aquest món de crear coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Uh-huh. Ara en parlarem, perquè justament, pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
0: Estem escoltant ara que és bastant música urbana, no? En quin, sí, moment també? Que no només és dir vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tan casella o directament és una manera de començar?
1: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana aquí. M'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
0: Com quins? Dóna referències, va.
1: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tayets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un parell d'anys que sortia.
1: Sí, sí, sí. I jo estava a la pandèmia, la gent ho va portar com ho va portar, però a mi se'm va ficar al cap haver d'explicar tot el que em passava per dins, i vaig començar a escriure frenèticament. Tinc potser més de 50 cançons al calaix.
0: Déu-n'hi-do.
1: Inacabades, algunes, però sí, vaig començar a escriure com molt. I una d'aquestes que vaig escriure de principis va ser Corazón de Acero. I jo no sabia, jo a la pandèmia jo no m'imaginava mai que allò sortiria d'allà i podria tenir un recorregut i seria la meva primera cançó.
0: Que bo. Com arribava la inspiració? És a dir, en quin moment dius, puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
1: A mi el procés creatiu... va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot alhora, la música amb la lletra.
0: Déu-n'hi-do, com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, una mica, sí, aquesta sensació.
0: Molt bé, i la inspiració, més enllà de que t'arribi a moments puntuals, que a casa i que pensin, ah, mira, a l'Anna li ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
1: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic, potser també com a les meves cançons m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal. I sí, intentar crear un llenguatge propi. I també, doncs, fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa, m'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
0: Que bo. Avui parlant amb Blue Mix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1, 2, 3, 4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
1: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
0: Encara no ho sabem.
1: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
0: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un canvi creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després, sí. Si no, hi ha un procés de reescriptura i al final t'acabes quedant amb la... amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat que en forma part i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
1: Exacte, totalment. No, és veritat i realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí, o potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
0: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o opinions, no? Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió, no?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat. També deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada. Sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
1: Sí.
0: I d'obrir les portes a altres opinions, que també deu ser un camí difícil de recórrer.
1: Sí. Trobar-te a l'estudi és diferent a... Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això. Al final, tot és un equip. I tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
0: És per aquí prop l'estudi?
1: Hi ha un a la Garriga, treballo amb tres productors. Dos estan a la Garriga i un està a Mataró. I els dos estudis són xulos igual i m'agrada estar-hi.
0: Molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no? Opinions i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí. I hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
1: Sí, al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
0: Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I explicar com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no? Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
1: Sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals, perquè al final crec que ha canviat la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Però bueno, estem allà.
0: Molt bé. S'ha d'intentar aprofundir-hi, també, no? Sí. Per trobar la

0: dia.
1: I tant. Què és el més complicat de dedicar-se a la música?
0: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així, i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí, i és en part valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món, i també has de saber com reaccionar a aquest món.
1: Mm-hmm. Té coses bones, aquest obrir-te, no? Aquest dir aquesta sóc jo?
0: Sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves, i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, he escrit això a la meva habitació, sola, pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs, que guai.
1: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música, que és el més bonic i el que potser no t'esperaves, és a dir, que no està la teoria musical.
0: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot els artistes emergents que comencem una mica independentment i ens hem de construir tot el camí una miqueta nosaltres en sentit de videoclips, parlar amb gent diferent, organitzar-ho tot. Bueno, com que fas una miqueta totes les figures tu mateix.
1: Uh-huh.
0: I al final crec que és bonic també que comencin a passar coses. Quan comences aquest camí, comencen a passar coses molt ràpid i et trobes de cop gravant un videoclip en una hípica, que era la teva hípica de quan tenies 5 anys, i et retrobes en llocs. Al final la música és retrobar-se també amb un mateix i amb aquella nena petita que volia dedicar-se a això, i és curiós que pel camí comencis a tornar a llocs, i això és bonic.
1: Que bo. Doncs un retrobament amb ella mateixa, avui una descoberta a Premià Media. Hem pogut xerrar una estona amb la Bluemix, amb l'alter ego musical de l'Anna Montlló. Hem dit que l'EP surt a finals d'any, no?
0: Sí, l'EP surt a l'octubre.
1: A l'octubre?
0: Sí.
1: Mira, una mica més a prop.
0: Sí.
1: Molt bé. Per qualsevol informació i per fer-te seguiment, et seguim a xarxes?
0: Sí. Bluemix, ara mateix, com la barra baixa, a vegades crec que és Bluemix barra baixa music barra baixa.
1: Molt bé, doncs buscarem a l'Anna Montlló a Bluemix a xarxes socials i estarem molt pendents també de com és aquest EP i a partir d'aquí dels concerts que vindran, no?
0: Sí.
1: Que per això fem música també,
0: sí.
1: No? Que després, tot plegat, això que sona tan i tan bé, ho hem d'intentar portar un directe,
0: sí,
1: no? Que també és un tema, no?
0: Sí, és un tema, i encara no m'hi he trobat, però bueno, ho estem organitzant, aviam.
1: Molt bé, fantàstic. Un plaer, Anna, tenir-te avui a Premià Media. Gràcies per venir, que tinguis molta sort, molt d'èxit a la carrera musical,
0: moltes...
1: i aquí estarem també, doncs, recolzant-te.
0: Moltes
1: Vine
0: gràcies.
1: Sempre que vulguis.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Fins la propera, Anna, gràcies.
0: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El 29 de juliol van instal·lar a la platja del Bellamar, al sector limítrof amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja, que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. Des de les comunicacions amb l'Ajuntament, en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició de cara a pròximes temporades, però a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment, va ser el 29 de juliol quan es va fer l'operació i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Bellamar acumula fins a 4 línies de vida.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El govern espanyol no vol ni sentir a parlar de l'opció que repeteixi l'escenari del 30 de juliol i ha blindat la frontera per evitar-ho. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional preparats, 270 més que el 30 de juliol, i 714 guàrdies civils, 200 més que el passat dia 30. A més, els serveis d'intel·ligència analitzen des de fa dies els missatges que circulen a les xarxes socials marroquines i que fan una crida a una nova entrada massiva pel dia d'avui. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs, a més, previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. La Guàrdia Urbana, a més, ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis, com esquerdes, cornises, caigudes i runa, que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, això sí, la brasilera Carolina, amb permís del club. Per la seva banda, l'equip masculí juga demà un altre amistós a partir de 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La coordinadora Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes de la comarca, ha emès un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del que s'ha anomenat Conveni Maresme a Mataró, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat a la comarca. El comunicat ja retreu només començar el departament que, malgrat el pes específic que ha tingut aquesta plataforma a la definició del model viari maresmenc, recorden la lluita per fer gratuït a la C32 o en contra dels vials laterals, no només no se'ls ha cridat mai a participar en la concreció d'aquests projectes, sinó que, a més, s'han hagut d'assabentar del tancament del conveni per la premsa. Més enllà d'aquest retret, el comunicat incideix en una qüestió més transcendent. Consideren que, si bé és positiu que reordeni en general la mobilitat amb l'ànim de pacificar i optimitzar infraestructures, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. En concret, afirmen que si no varia el model urbanístic i la inversió en transport públic continuarà el col·lapse de la mobilitat i l'urbanisme. És per tot plegat que insisteixen a reclamar l'obertura d'un procés de debat interdisciplinari, profund, tècnic i participatiu sobre el futur de la línia de Rodalies, precària i amenaçada per un litoral en regressió, i sobre la xarxa d'autobusos interurbans.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? D'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei. Què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, que tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? Algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta, doncs a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs vostè no em pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí, pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou... Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, és clar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules, perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Clar, després és més complicat ja posar-hi
2: una solució. Qualsevol cosa. Se m'ha trencat l'extractor, la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29... o 28, són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC, amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra, i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, etcètera, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia jo al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient, que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot el clar, jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris, tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé, d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de lleis. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Benvingudes i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Si parlem de força, hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té.
2: Avui...
1: Últimament als músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté, doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos. Això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, eh? Inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis que busca, que et deia abans, eh? Força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. Ja, de fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, eh? Que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem d'aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió, sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat, i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els dos, tres primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir a traspàs del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, és té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans... En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos, darrere. Agafem
1: darrere.
2: Les mans darrere agafades entre dits creuats i panxa avall, de sobte, aixequem, alcem el cap i els peus. I també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda, o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda

0: sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja fan un, ja tenen més superfície de recolzament que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, apura, apura, apura, i quan ja no puguis més, doncs, desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
1: Fantàstic.
2: Seria braços estirats la planxa baixa, alta, i braços flexionats la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
1: I així, a poc a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
1: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat. En la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, el braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que haurem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, gairebé tots.
1: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
0: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
0: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar, i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions. Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
0: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorno. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquests pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
1: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
1: Mònica?

0: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida amb presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
1: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir
0: sí,
1: i practica, com sempre, conscient i amb professionals.
0: I tant.
1: Molt bé, ha sigut un plaer un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
0: Fins a la propera, gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El conseller comarcal Xavier Pons Domènec, responsable de la implantació del projecte Eurovelo 8 al Maresme, parlava en una entrevista al Punt Avui sobre el desplegament d'aquest circuit ciclable, una actuació subvencionada pels fons Next Generation que s'ha estat materialitzant els últims mesos amb la creació de tot un seguit d'infraestructures en els diferents municipis que s'hi han apuntat. Inicialment eren 15, però a l'últim moment també s'hi han adherit Premià de Mar i Tordera, que d'entrada no hi participaven. A l'entrevista, el republicà Pons Domènec es felicita de tot el que s'ha aconseguit i posa en valor les potencialitats del projecte en matèria de turisme sostenible, que és, en última instància, allò que va empènyer el Consell Comarcal a propiciar l'arribada de l'Eurovelo al Maresme. I en un moment donat anuncia que quan s'hagi completat la implantació del circuit, íntimament lligada a la pacificació de la Nacional 2 i a la creació d'un carril bici que recorrerà la comarca de dalt a baix, es farà una inauguració que, en paraules seves, hauria de ser un acte clarament esportiu al qual s'intentarà que acudeixin totes les entitats ciclistes de la comarca. No és l'únic pla de futur que Pons Domènec ha imaginat, perquè en un altre moment expressa la idea que quan es consumi la pacificació de la N2 i la comarca ja gaudeixi del nou carril bici i amb la xarxa Eurovelo plenament implantada, serà possible també donar curs a un servei de bicis elèctriques per tot el Maresme. Com dèiem, Premià de Mar ha estat un dels municipis que s'ha adherit al projecte Eurovelo a l'últim moment. Com ens ha explicat recentment l'alcalde, ho ha fet per aprofitar una línia d'ajuts a l'AMB que permetrà crear aquesta tardor un nou aparcament de bicicletes davant l'estació de trens i arran del futur carril bici de la Nacional.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Català de Trànsit informa que ahir la nit es va registrar un sinistre viari mortal a l'autopista AP7 al terme municipal d'Aiguaviva, al Gironès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 9:45 per causes que encara s'estan investigant. Un camió va atropellar el passatger d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment aquesta matinada ha mort. La conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre hospitalari, en aquest cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta, de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat, com diem, en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma davant precisament aquesta possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tangues i concertines. D'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers també han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. A més, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. La traslladada de dependències policials a l'espera de l'investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I en els esports, l'atleta català Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham. A la categoria femenina, l'or ha estat també per a l'espanyola Maria Pérez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Com està passant a altres municipis de la comarca i com passarà aquesta tardor a Premià de Mar, aquests dies al Masnou estrenen una nova estació de bicicletes que han instal·lat a tocar de l'estació de trens i a prop del giratori de l'Ella en el marc del desplegament de la xarxa Eurovelo al Maresme. Es tracta d'una gàbia de grans dimensions que té capacitat per a 20 bicicletes, una capacitat semblant a la que tindrà Premià de Mar i que s'obre fent ús d'un aplicatiu per a mòbils, concretament l'app Verde. L'estació del Masnou, desconeixem si serà així també a Premià de Mar, ofereix no només un espai on deixar la bicicleta, sinó que també té eines per fer reparacions bàsiques, com ara per inflar pneumàtics. Tot i que la naturalesa de l'equipament té a veure amb la seguretat i la tranquil·litat dels usuaris, que ara tenen un espai on tancar les bicicletes, l'Ajuntament Masnoví aconsella que es fermin amb un cadenat perquè no existeix a l'interior de l'aparcament cap mecanisme que impedeixi que un altre usuari se les pugui endur. Com diem, l'estació masnovina es pot obrir per mitjà d'una aplicació per a mòbils, però té una regulació horària. Funcionarà durant tot el dia, amb un horari d'hivern i un d'estiu, i el temps màxim d'aparcament és de 24 hores consecutives. Si s'accedeix a la bici, pot ser retirada de l'espai.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Camarero! Camarero!

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé. Mm-hmm. Una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Mm-hmm. Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons. I, per tant, en aquest cas estem molt i molt contents perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut, doncs, el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit, doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Mm-hmm. Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: El nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el premià, que Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els 2 equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, casa a jugar fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, i fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma també, tenim una bona resistència física, no?
1: Sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular. Hem perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat. I jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'hauríem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió. Molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys. Vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant en fer, estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu, doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també, doncs, amb les famílies i amb el poble, doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià. No? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86... Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació, doncs, aquesta separació, no?, i també per edats, per físic, poder fer que tothom competís, doncs, amb el seu nivell, no?, i per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començant el Premià, després van, la vida els hi va donar voltes, van jugant altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no?, he d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre, perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt, cada setmana pràcticament, si no hi ha partit ja entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar, per tant doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família. Per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament, i els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comences amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La sala d'exposicions municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la sala municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
3: És un col·lectiu que som a L'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
2: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 7:15 PM a 9:15 PM i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Univers Dental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents.
3: Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
4: És com tot. Hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
3: Mm-hmm. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
4: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions capitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
3: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
4: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algo realment dolent. Però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
3: Mm-hmm. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
4: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algun més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
3: I ara, Núria, estic pensant perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
5: Ets molt optimista, doncs, Manel.
3: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
4: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
3: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
5: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, però allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
4: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
5: Molt bé.
3: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca, tot evolucionant molt, doctor.
4: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats, tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodòncia, des de sigui la convencional, els brackets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan doncs, el nervi està afectat, doncs, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
3: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
5: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
4: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, doncs ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
5: Sí.
4: I el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre. de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratar-nos molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
3: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, d'aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
4: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta això de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
3: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
5: Tot es pot fer, tot es pot fer. No, ens hem
3: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista. O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més.
4: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. Mm-hmm. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
3: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
4: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè estava de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre. O hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
3: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
4: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
3: Molt bé, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
5: Tinc una pregunta friqui.
3: Sí?
5: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo,
3: ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
4: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com sigui. Pensem que és una estructura, és una cosa molt fort, com si m'estiguéssim una pedra,
6: sí.
4: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
6: Ah, mira.
3: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: dubte i que es considerarà aprovat definitivament passats 30 dies si no s'interposen al·legacions. El projecte aprovat per resolució d'alcaldia ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. La façana es tancarà amb cristall laminat i la coberta serà de panell de xapa ondulada. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, perquè s'hauran de fermar amb cadenat, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per a les bicicletes elèctriques. També tindrà sistema d'il·luminació propi i càmeres de vigilància. Tot plegat es podrà usar les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per mitjà d'un sistema d'accés digital a través d'un aplicatiu per a mòbils. Tot plegat costarà, com va informar l'alcalde aquest juliol, 48.127,75 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme de promoció del transport públic a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia, informació.
2: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats a Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la Plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas de vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del Mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.309 euros, IVA inclòs.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatge davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 2:15. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus Trinitat. I aquest cap de setmana a Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat, però que se celebrarà divendres vinent. I destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
2: Aquest matí, la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el marc de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre, a 10:15, hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
3: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on s'agradaria, com a retaule o com una, altres coses que es fan a la ciutat. Intentem que la gent torni.
2: I diumenge, a la plaça de les Cols, un any més, la representació de la Cucafera busca princesa i cavaller.
1: I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
6: Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle

0: Sapore di sale.
1: Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
0: Un gusto un po' amaro.
1: Era estiu.
0: Di cose perdute.
1: I aquesta cançó.
0: Di cose lasciate.
1: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios, la que preferien ballar les parelles d'enamorats. La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor, una d'aquelles sense data de caducitat.
0: Ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti.
1: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: el gran Gino Paoli. Vayas, cocodrila. Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo de giorni que passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem

0: fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No m'importa de
0: música al mil por mil.
1: Per me sei luna estelle, tu per me sei...
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guategues que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem, portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i... Bueno, un es dedicava a posar música, no? I li deia, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer que yo quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre.

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià. I cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova che non c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Scala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir els seus trofeus en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana i, a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, no ho sé, van cap on volen anar. Són bastant, bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podia faltar i que està una vez más con los amigos de la Cadena Catalana.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu. Moltes gràcies. Aquesta? Ella... m'estima tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremàvem

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manol Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
1: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
0: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
1: Exactament.
0: Què podem fer, David?
1: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle, i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida, i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
0: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
1: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
0: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en directe.
1: Va. Ràdio
2: Escop, hola. Con Salvador Escamilla.
3: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
0: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
1: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí a ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
0: Quina posem, David?
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
4: Iru gauz bakarrik zekiskin esaten antzinako ipuin xarmagarria maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
5: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
6: Jo me l'estimo encara.
5: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells.

0: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
1: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
0: Les responsabilitats són personals i de cadascú. O sigui, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagin anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de l'utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Jo dic, serveix. Dic, llavors això va bé. Bueno, o sigui, això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental. Hòstia, fantàstic.
1: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
0: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
1: Hola, Anna, guapíssima.

0: d'amor.
1: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
2: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de matinada, és a dir, que tampoc estaven en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit Cançó de matinada. Cançó de matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
3: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
2: I, sens dubte, per mi, Cançó de matinada és millor cançó que Paraules d'amor.
3: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa fins que les tallin.
1: Com recordes el Serrat d'aquella època?
2: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
4: Él me quiso tanto. Yo sigo enamorada.
1: Sí, és Amaya.
4: Juntos atravesamos.
1: La de Mocedades.
4: Una puerta cerrada.
1: Però en solitari.
4: Com us diria?
1: Bé, no del tot en solitari.
4: Era toda mi ocupación.
1: Perquè en aquesta ocasió...
4: Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
1: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Això, bueno, ho han fet diverses que no ho són. Ah. Però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que Déu els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscope es un ondametraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscope, Radioscope, llega Radioscope.
5: Desde Radioscope, con amor, son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mar, Lu.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí, aquí, aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinámico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: Evidentment, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més, d'alguna manera, ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: No tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments tampoc que siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, pues són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del la-la-la... El 1981 comentava amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
0: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors... No prosperava, sinó que se'm va contestar exactament, a mi em van contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
0: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc?
0: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Kaps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Kaps, Frank Johan, que feien aquelles revistes al Paral·lel, i l'Artur Kaps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio, de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estàvem al mateix hotel amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo, fa un avió, jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que, no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat...

0: ho sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon, a l'hotel, i van dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en català. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Y la persona que me va a explicar, el teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que además es el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. I llavors se li van donar a la gofa de la Maciel. I llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña. Va dir el Maciel. No sé si se l'han fotia o... Diuen, gràcies.
1: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968. Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
2: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà.
1: Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
0: Català, castellà, portuguès.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès, també? Anglès? Sí.

0: Què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja.
1: Sí?
0: Sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
2: Disculpa'm, Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
3: Ella em va estimar tant.
2: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
3: Jo me l'estimo encara.
2: I l'hem escoltat en euskera.
3: Plegats van travessar.
2: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
3: Una porta tancada.
2: I la Maya, de Mocedades...
3: Ella...
2: en castellà.
3: Com us podré dir?
2: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
3: Era tot el meu món, llavors.
2: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
3: Quan en la llar cremava.
2: Una versió especial.
3: Només paraules d'amor.
2: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
4: Molt bé.
2: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
4: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom. Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i llavors el que tornava els deien indianos o, americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
2: sí.
4: Va sortir el nom de La Cubana. I vam dir, pues mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
2: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat, que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'Índia. O sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'amor, vaja.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Ella em va estimar tant. Jo

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. Un camió va atropellar l'home i els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís cap a 2:15 del vespre. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma, doncs, davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I d'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. A més, els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat tota la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis. I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. A la mitja marató femenina l'hora ha estat per a la també espanyola Maria Pérez i Miguel Ángel López ha acabat segon a la marató masculina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrilos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele. Duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola. I ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one is it really smart. Joyce Newton. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles, però, també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball competint amb la gran Donna Summer. Però, com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules ve a dir, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit, i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex. Eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sassé de Vall en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Bueno, ja he dit moltes vegades que quan un DJ que hi triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper. Recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó al 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals.
1: Be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. Be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç. O almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà.
1: He may have to litigate, don't worry.
0: Be happy.
2: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament.
1: Don't worry, be happy.
0: I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google.
1: Like good little children, don't worry.
0: És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat.
1: Be happy, be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive, de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer, de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de Festa Major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel...

Sap Jungle, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83. Billy Joel. En el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història. La gravació de

donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA. Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega't al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que sí, repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore. Són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria

Gaynor, de Bon Jovi, Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees, Unbeliever, Eye of the Tiger, dels Survivor, de Billy Joel, Uptown Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran. Tonight.

El gran Freddie Mercury, amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells, de Barcelona.

0: aquest Living Doll, Cliff Richard la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre. I la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Les tempestes afectaran de valent el Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
1: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
2: Ladies and gentlemen...
1: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
3: Jazzit.
1: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. I tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I aquesta tarda tenim Diada Castellera de la Mare de Déu d'Agost a partir de les 6 a la Bisbal del Penedès. Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls actuen de nou a la localitat del Baix Penedès amb games extra sota la màniga i es retrobaran a plaça a 15 dies per Sant Fèlix amb els castellers de Vilafranca. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Joves té com a principal objectiu portar el 4-9 net, que va quedar en intent desmuntat per la Fira Agost. Els de Francesc Inglés podrien portar també el 2-9 en forra i manilles i voldran seguir perfeccionant el 3-9 en forra, mirant cap al futur. Finalment, clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en forra. Pel que fa a la Colla Vella, dels Xiquets de Valls tenen apamats i amb molta confiança el 5-9 en forra i podrien portar-hi el 7-9 en forra, tot i que no es descarta que puguin tornar a descarregar un 4-9 net que va ser una autèntica postal a Fira Agost. Clourien amb el Pilar de 6 o 7 en folre. Els castellers de Vilafranca, per la seva banda, tornen després de descansar una setmana i descarregar el 3-10 a la Dia de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Podrien ajuntar els dos bàsics de nou a la Bisbal del Penedès a 15 dies de la Dia de Sant Fèlix i el més segur és que portin algun dels games extra en cartera ja descarregats aquesta temporada. Finalment, els bous de la Bisbal voldran ajuntar el 3 i el 4-7 per completar l'actuació i com a castell sostre podrien intentar el 4-7 amb l'agulla o el 2-7, estructures que no han aconseguit descarregar a la seva història. De fet, seran els locals que obrin l'actuació, seguit dels castellers de Vilafranca i tancaran ronda Colla Joves i Colla Vella.
1: I en els esports, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres per uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarden un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es troba aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeugi Botella.
2: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
3: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres possibilitats. Mirem de fer el màxim d'obert i d'interessant possible. O sigui, pocs seran els que no trobaran alguna coseta interessant.
2: Chloe Rienbau encetarà l'espectacle amb una proposta íntima, marcada per l'indie pop internacional.
1: I en els esports, en futbol, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Som Terra, amb Pili García.

0: Com és ser alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
1: Molt bones, avui no parlarem per als veïns del poble, sinó que també parlarem per a tots aquells que vindreu, perquè és que el dia 12 baixareu aquí milers de persones a veure l'eclipsi i volem que us en sortiu, així que us farem quatre advertiments que estaria bé que els escolteu i potser us estalviaran algun disgust. El primer és que si veniu a l'Albagés, aquí no hi haurà ningú que us digui on heu d'anar. No hi haurà cap tanca, no hi haurà cap fletxa, ni cap senyor marmilla groga que us assenyali, ni cap indicació. Haureu de triar vosaltres. Ja sé que fa una mica d'angúnia, però és així. Jo us recomano dos llocs. La plaça del Castell de l'Albagés, que és un bon mirador, i també el mirador de la presa de l'embassament. Dos, el camp que us sembla buit no està veritablement buit. Hi ha algú que el llaura, que el cuida, que el pica, que el pode i que el pague. Un camp d'oliveres no és un pàrquing amb decoració. Si penseu aparcar allà dins, apliqueu-vos el cuento. Imagineu-vos que algú està aparcant al vostre menjador amb la història de que està ben lliure. Tres, si us trobeu gent aquí, si us trobeu els nostres veïns, dieu-los i bon dia, bona nit i saludeu-los, encara que no us conegueu. És el nostre protocol aquí que funciona des de fa segles. 4. I aquesta és la més important. Vindreu a l'Albagés buscant una foscor d'uns 20 segons. Us la trobareu. Sí, crec que dura 23 segons. La trobareu. Però el que més us sorprendrà és una altra cosa, i és el silenci. No us espanteu. No és que estiguem espatllats, sinó que això cada dia és així aquí. Per què? Perquè aquesta és la broma de tot plegat. Fa dècades que els nostres pobles es buiden i sempre hem sentit dir el mateix, que aquí no hi ha res. I és que resulta que el dia 12 d'agost vindreu aquí milers de persones precisament perquè aquí no hi ha res. Ni edificis, ni llums, ni gent tapant l'horitzó. O sigui que el nostre gran problema durant un vespre, durant 23 segons, serà exactament allò que el farà atractiu, el nostre gran atractiu. Així que si voleu venir, veniu, però porteu ulleres homologades, arribeu d'hora i no encengueu res, que som a l'agost. I quan s'acabi la foscor i tothom torni cap al cotxe, feu-vos un favor, quedeu-vos-hi 5 minuts més amb el motor apagat i gaudiu. Gaudiu de la tranquil·litat, perquè el que heu vingut a veure, que durarà uns 23 segons, us farà tornar de nou. Fins la setmana que ve.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som Terra, amb Pili García.
3: Som Terra, parlem amb el Salvador Ribas, és el director del Parc Astronòmic del Montsec, és astrofísic i, evidentment, una de les persones amb més solvència per parlar-nos de què? De l'eclipsi, del proper dia 12, l'eclipsi total. Salvador Ribas, benvingut, com estem?
4: Doncs bé, aquí patint ja gairebé diria l'eclipsi, perquè s'apropa, s'apropant, i això, òbviament, doncs és molta feina, però també una motivació i una emoció, podríem dir, molt important, perquè estem davant d'un fenomen, doncs, capdalt, no?, en el sentit, doncs, que és un fenomen, doncs, que repeteix molt poc en un territori, i estem, per tant, hipermotivats, però, òbviament, doncs, ja és allò que ja tenim aquesta mena d'ansietat que volem que arribi ja el dia 12 a quart o vuit del vespre, que això comença.
3: Cada 150 anys, no? El proper serà d'aquí 150 anys.
4: L'estadística diu que en un lloc donat tu agafes un lloc de la Terra, el que sigui, i dius quan passarà un eclipsi aquí, i pots haver-te d'esperar fins a 350, no? En aquest cas, en el nostre cas, no hem hagut d'esperar tant, però sí que s'ha hagut d'esperar 121 anys.
3: 121.
4: O gairebé 121 des de l'anterior, i no n'hi haurà cap fins d'aquí més de 150 anys. És a dir que és l'eclipsi d'aquest segle, és l'eclipsi, doncs, de la nostra vida, perquè no hi ha ningú viu que hagi vist un eclipsi a la península Ibèrica de tipus total, sí, de parcial, però no de tipus total, i difícilment ningú dels que el vegi aquest cop, doncs, serà viu el 2180 per poder veure el següent eclipsi total de sol a la península Ibèrica.
3: Perquè
4: i a Catalunya.
3: Es veurà de forma total, però, clar, només a alguns indrets, no?
4: Quins, sí, exactament.
3: On és que es veurà millor? I què passa, per exemple, en zones on, doncs, no es veurà el 100%, potser el 99%, o no sé. Explica-m'ho tu millor.
4: Sí, això ens passa, per exemple, tot el sector nord de la ciutat de Lleida està just en aquesta franja i et trobes, doncs, fets curiosos, no? Com, per exemple, el terme municipal d'Alcoletges divideix entre una part que està en la totalitat i una que no. Torreferrera està dintre la totalitat, Rosselló està fora. L'aeroport de Lleida-Alguaire també està fora. És a dir, que està just en un límit, una mena de banda que passa des del nord de Torreferrera i pel mig d'Alcoletges, doncs, segueix circulant cap al sud-est, passant just per damunt de Torregrossa, doncs, i anant cap a Arbeca, i des d'aquesta zona cap al sud-oest, aquesta línia imaginària que podríem tirar entre just al mig camí entre Rosselló i Torrefera, posem un punt, allí doncs, és el canvi, tirem una línia que passa doncs, just pel nord d'Arbeca, doncs aquesta és la línia que marca la divisòria. I d'aquí cap al nord, l'eclipsi és parcial, el 99,9%, és a dir, una cobertura altíssima, però no és total, i d'aquí cap al sud és total, i quan més al sud-oest, més dura. És a dir, que Torreferrés uns pocs segons, doncs el col·legi és gairebé un eclipsi instantani, és a dir, allò es va i no es fa, a Lleida ja són 25 segons i fins a 28-30 doncs, més cap a la part sud, però si ens anem al Baix Segrià doncs, ja anem als 45 segons i fins i tot al minut doncs, de durada la totalitat quan estem en zones tipus Granja d'Escarpa, Aitona, Serós, aquestes zones ja es va apropant cap al minut de durada. A mesura que anem anant cap al sud-oest i per tant sempre sud-oest és el camí que ens porta cap a tenir una millor durada del fenomen, i per tant els municipis de la part nord de Segrià estan just a aquest límit, no? De tenir una durada molt curta o directament només tenir parcialitat.
3: Per tant, i a les Terres de l'Ebre deu passar similar, no?
4: Les Terres de l'Ebre el que passa és que com que estan més al sud-oest, sí. En la qual cosa allí doncs, la durada és molt més llarga. Nosaltres, un equip nostre, estarà a l'Observatori de l'Ebre i allí la durada supera el minut i mig.
3: Minut i mig?
4: Hostia, sí. I és clar, hem de pensar que el fenomen dura molt més. El fenomen comença al voltant de 7:45, que és quan la Lluna començarà a tapar el disc del Sol. Uh-huh. Però hi ha un moment important, que és el moment en el qual doncs, aquesta coincidència és perfecta, diguem-ne, és a dir, que es tapa completament el disc del Sol i això dura uns pocs instants. En el millor dels casos, en la història dels eclipsis, en l'eclipsi més llarg possible, la totalitat dura 7 minuts i mig. Però aquest no és el cas d'aquest. Aquest és un eclipsi més curtet. I en el millor dels casos dura 1:45, 1:50, que això succeeix a certs llocs de l'interior de la península, doncs de la província de València, província de Burgos, de Sòria, doncs passen aquest minut 45, també del nord de Terol, també doncs, del nord de Castelló, tenen aquesta durada tan llarga per damunt del minut 40, i a Terres de l'Ebre doncs aquesta durada doncs, està per damunt del minut i mig, que és el que succeeix a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, que és on hi haurà un equip del Parc Astronòmic que farem una retransmissió en directe d'aquest esdeveniment.
3: Ah, i ho podrem veure
4: online. Ho podrem veure per internet, a través del nostre canal de YouTube, i fem una activitat conjunta, no? I en canvi doncs, hi ha també doncs, alternatives doncs, per aquelles persones que vulguin anar a zones de totalitat. La Generalitat ha muntat un programa de punts d'observació en col·laboració amb els municipis perquè hi hagi alguns punts segurs d'observació, però molts d'ells s'estan omplint. De fet, els punts de Lleida Ciutat, que eren la Seu Vella i Mangraners, fa pocs dies ja van comunicar que estaven exaurides les localitats i eren més de 10.000 persones en el cas d'alguns d'aquests punts, que també hi ha equip del Parc Astronòmic en aquests punts per poder doncs, donar informació científica en càpsules per poder que les persones puguin saber què passarà i com s'han de preparar, com han d'utilitzar les ulleres i tot plegat, però són punts que ja s'han completat perquè, a mi, hi ha un interès molt elevat doncs, per poder doncs, seguir el fenomen des d'un lloc on sigui segur, i Lleida, malgrat són només 25 segons, doncs els seus punts d'observació doncs, ja són complets, i la Generalitat ha definit una vintena de punts per Catalunya, que alguns d'ells doncs, ja es van acabant d'omplir perquè, evidentment, hi ha molt interès. Es mobilitzarà molta gent per poder doncs, veure aquest fenomen. Hi ha un fet singular, que és que Barcelona, que és la zona amb major concentració de població de Catalunya, està fora de la zona de totalitat. Per tant, l'àrea metropolitana zona és previsible que moltes persones es desplacin cap a aquestes zones. També, doncs, per exemple, doncs, és total les zones doncs, de la costa de Tarragona, on turísticament doncs, ja hi ha molta activitat en aquest període. Per tant, es preveu que hi ara molta gent que d'un lloc d'una manera o altra intentarà observar aquest fenomen.
3: Perquè si optem per quedar-nos en llocs on no es veurà, o sigui, del tot, Barcelona, Girona o, jo què sé, la Noguera.
4: Sí. Nosaltres, Àger, per exemple, és parcial al 99,9%. O sigui,
3: I notarem molta diferència dels 99,9% al 100%?
4: Sí, realment sí, perquè sí. El 99,9% parcial és un 0% total. És un missatge que estem dient aquests dies, no? En el cas de la parcialitat, mentre quedi una mica de franja de llum del sol, no ens podem treure les ulleres especials de veure l'eclipsi, aquestes ulleres doncs, que ara estan super de moda aquests dies, no? No ens podem treure aquestes ulleres. No veiem estrelles en el cel, o molt rarament, i seguim veient llum directa del sol, el cel encara és de color blau, potser la llum és molt més tènue, evidentment, tenim una sensació de llum molt fluixeta, no? Però seguim tenint llum directa del sol. En canvi, quan estem en totalitat, deixem de rebre llum directa del sol, el cel es fa fosc en l'entorn del sol, o sigui, no es fa fosc completament tot el cel, però es fa majoritàriament fosc, veiem les estrelles més brillants del cel, veurem el planeta Venus còmodament, veurem les estrelles del triangle d'estiu, que són les estrelles més brillants, doncs, del cel d'estiu, que ja es veuran abans de que sigui de que s'hagi posat el sol, perquè es farà negre, doncs, a bona part del cel, i veiem les capes externes del sol, que d'altra manera no es poden veure, és a dir, que veiem coses i succeeixen coses que en parcialitat no poden succeir. I és per això, doncs, que la totalitat és diferent i és singular, i doncs, per poc que es pugui, doncs, si es té a l'abast la zona de totalitat, és bo ser-hi. És a dir, aquests municipis que estan, doncs, gairebé a la franja, doncs, si es poden moure, doncs, aquests 5 quilòmetres per tant entre la franja i observar el fenomen, doncs podran veure la totalitat, encara que sigui uns pocs segons, és igual, encara siguin 10 segons, però tindre aquesta impressió d'aquest enfosquiment, doncs, durant aquests pocs segons, doncs, en el cel. Evidentment, quan més el sud-oest, millor, però la mobilitat serà molt complicada aquell dia, amb la qual cosa, doncs, qui pugui veure-ho, doncs, des de casa, doncs, millor que no es fotin el lío d'agafar cotxe, no? Però, evidentment, doncs, hi haurà molta mobilitat cap al sud-oest de Catalunya, i probablement també cap a Aragó, perquè, doncs, quan més cap a l'oest i sud, com us comentava, doncs, la durada és més llarga.
3: I cap a on hem d'anar a buscar aquesta totalitat? És a dir, quan mirem el cel, ara, no?, busquem ubicacions. Comencem a buscar-ne. Què és el que hem de tindre present per veure bé aquest eclipsi? Perquè serà quan el sol està a punt de pondre's, no?
4: Exactament. Aquesta és una peça, un altre element molt, molt important. No només hem de mirar en quins llocs l'eclipsi és total, que això ho podem mirar en plànols de visibilitat, això, sinó que també hem de mirar, doncs, si podem veure'l. I el sol, com bé comentaves, comença a 7:45 el fenomen, però la totalitat és gairebé 8:45. Això vol dir que el sol estarà superbaix, està només 5 graus d'alçada, això és molt poquet, i necessitem, per tant, un horitzó absolutament lliure en direcció oest. El sol es pon aquells dies una mica cap al nord-oest, entre l'oest i el nord-oest, però necessitem tota aquella meitat d'un cel, diguem-ne, que no tinguem obstacles, que no tinguem vegetació, que no tinguem edificis, que no tinguem muntanyes o turons, que ens puguin tapar la visió del sol. El mes d'abril vam fer una mica de campanya, doncs, que la gent anés a buscar aquests llocs, perquè era un dia que el sol tenia la mateixa posició. Això ja ha passat. Ara el que sí que, si estem a la zona i tenim més o menys clar cap on volem fer aquell dia l'observació, doncs els dies previs, els dies 10-11, doncs el sol estarà en una posició molt semblant, en la qual cosa no serà la mateixa, però serà una posició molt semblant al dia de l'eclipsi, i ens podem fer la idea que realment a 8:45 puguem veure el sol damunt de l'horitzó i que no hi hagi res davant que ens impedeixi gaudir de l'espectacle de la totalitat.
3: Previsió de... O sigui, coses que hem de tindre presents, les ulleres, no? Això ha de ser sí o sí. Ulleres homologades.
4: Ulleres homologades ha de ser fet un sí o sí. Hi ha alternatives, és a dir, que si no tenim ulleres, doncs hi ha tècniques indirectes, que se'l diu fer una... el mètode de la càmera negra, que es feia servir en fotografia antigament, que és una capsa amb un forat molt petit i que es faci la imatge dintre. Això ho podeu buscar per internet, com fer un pinhole o una càmera negra per veure l'eclipsi. Amb una caixa de cartró i el material que vam trobar a casa podem fer una eina per observar, però que ja no és mirar directament el sol, és a dir, mirem una imatge del sol feta amb un cartró. Però així ens assegurem de que no mirem, posem els ulls directament al sol. Això, en el cas que ens quedem sense ulleres, es podia fer servir aquesta tècnica. S'ha de descartar el tema de negatius, vidres fumats, diapositives, radiografies, això no funciona, perquè no estan homologades primer de tot, i després perquè el seu enfosquiment no és del tot homogeni, perquè, doncs, hi ha zones més clares, zones més fosques, i per tant no tenim cap mena de garantia de que ens puguin protegir la vista, i s'han d'utilitzar les ulleres homologades, doncs, o mètodes que en diem d'observació indirectes i mètodes de projecció, com això que comentava de la capsa negra, o fer uns forats amb un cartró i ens et fa la imatge, tot d'imatges petites del sol a terra, i el que en diem, doncs, els mètodes indirectes d'observació. Però el més còmode és les ulleres, i en el moment de la totalitat, si estem en zona de totalitat, quan amb les ulleres deixem de veure res del sol, vol dir que està totalment tapat, ens les hem de treure perquè així podem veure les capes externes del sol. Perquè ens quedem amb les ulleres tot el rato en la totalitat, no veurem les capes externes del sol i no veurem, doncs, el moment, doncs, de la nova emergència del sol, el que en diem l'anell de diamants, que, doncs, ja ens hem de tornar a posar les ulleres. I quan tornem a veure un fort resplendor, que és que ja comença la lluna a apartar-se, podríem dir, doncs, comencem a veure els primers raigs directes del sol, ens hem de tornar a posar les ulleres. Però quan no hi ha llum directa, és el moment de la totalitat, ens els hem de treure per poder gaudir de l'espectacle d'aquestes, doncs, de la corona solar, que es pugui veure, de veure si veiem, doncs, els primers moments aquests, doncs, de cobertura, doncs, de descobertura, diguéssim, del sol, que se'n diu, doncs, l'anell de diamants o les perles de Bailey, que és aquell moment en el qual ja ens hem de tornar a posar les ulleres.
3: I una altra cosa que també serà coincident és que hi haurà Perseids, no? Les llàgrimes de Sant Llorenç, sí, que estaran el dia 13, doncs, encara molt a full, deixem dir-ho d'aquesta manera.
4: Sí, sí, sí.
3: Per tant, ens
4: de
3: podem
4: fet,
3: quedar,
4: serà,
3: no?
4: Serà
3: allà
4: dia,
3: on siguem. Serà el dia, serà la nit.
4: Ens podem quedar, és una bona tècnica, és aprofitar si fem un desplaçament a algun lloc i si té un cel relativament fosc, si és una zona, doncs, que no estigui molt urbanitzada, doncs fer aquesta feina de quedar-te, doncs, també al vespre i a partir de quart, doncs, 11 de la nit, que sigui, es vagi fent fosc, doncs començar a gaudir de l'observació del cel i veure aquests estels fugaços, aquests Perseids, és el màxim, i com que és amb lluna nova, perquè els eclipsis de sol són sempre en lluna nova, és l'única manera que estigui la lluna entre la Terra i el Sol, ha de ser en lluna nova, per tant, no tenim lluna aquella nit, no hi ha res que ens faci il·luminar el cel de manera natural, i això ens permetrà tenir un cel més fosc del que tindríem en presència de lluna i més possibilitats, per tant, de veure aquests estels fugaços. Nosaltres sempre al Parc Astronòmic fem tancat per eclipsi, perquè allí no és parcial, i obert per Perseids. Obrim a la nit per fer les sessions de visita nocturna, doncs, d'observació de la pluja d'estels i d'observació del cel nocturn en aquesta nit de lluna nova, no? I, de fet, tenim les entrades d'aquella nit exaurides o pràcticament ja, doncs, per la visita nocturna. És a dir, que també hi ha un segon interès aquell dia, després de l'eclipsi, hi ha un altre interès important, que és l'observació, doncs, del cel nocturn.
3: I això amb quin percentatge es dona? És a dir, que hagi coincidit a l'estiu amb la pluja d'estels, això no sé si ho...
4: Això és, de fet, no sé si s'ha fet el càlcul, però clar, de fet és allò que, com hem dit, doncs, que hi hagi un eclipsi en un lloc, pots haver-te esperat 300 anys, no? I que a més a més coincideixi amb una data concreta, això encara ho fa molt més difícil, no? Per tant, estem parlant d'un esdeveniment supersingular, que tenim, doncs, un eclipsi, doncs, tot i que hi ha finestres de major ocurrència d'eclipsis, però, òbviament, doncs, que tenir un eclipsi per damunt nostre és un fenomen superrar, a més a més coincideix, doncs, amb el moment de la pluja d'estel. Sempre és amb lluna nova, com dèiem, però, clar, que sigui la lluna nova, doncs, just el dia 12 d'agost, que és el dia del màxim de la pluja d'estels, doncs això, doncs, ens dona un espectacle doble.
3: Ai, quin munt de desitjos podrem demanar, ja m'estic emocionant. A nivell astrofísic, quin valor té aquest eclipsi?
4: Avui en dia els eclipsis ja no serveixen per descobrir gairebé res. Hem de pensar que tot el segle XVIII i XIX i principis del XX es van fer grans campanyes i grans viatges per poder, doncs, els científics de l'època poder observar els eclipsis i poder obtenir informació que no se sabia d'altra manera, que només es podia fer en el moment de la totalitat de l'eclipsi, no? Grans campanyes, per exemple, l'any 1919 va servir per corroborar la teoria de la realitat d'Einstein, que calia un eclipsi total de sol per veure com es desviava la llum dels estels a l'haver-hi el sol al mig. Això només es podia fer durant un eclipsi total, que és quan tens estrelles i el sol al mateix temps. I això, el 1919, va ser, doncs, cabdal, aquest eclipsi que es va produir aquell any per poder demostrar la teoria de la relativitat d'Einstein. Per tant, és un esdeveniment, en aquell cas, doncs, de mític, doncs, a la història de la ciència. Però ara, avui en dia, doncs, ja no s'espera aquesta mena de descobertes, però sí que és una oportunitat per donar a conèixer la ciència i també per participar en alguns projectes de ciència ciutadana. La Generalitat de Catalunya està promovent un projecte, doncs, en el qual, amb una aplicació de mòbil, podrem, d'alguna manera, monitoritzar-nos a nosaltres, és a dir, si ens posem nerviosos, si ens canvia el pols perquè estem, diguéssim, excitats pel fenomen, doncs hi haurà un projecte de ciència ciutadana en aquesta línia, no?, que permetrà, doncs, recollir dades de les persones que vulguin participar-hi, doncs, per veure, doncs, com ens comportem un dia normal i com ens comportem el dia de l'eclipsi, si ens posem histèrics, no, per dir-ho d'alguna manera. Però no pas perquè sigui cap cosa de l'eclipsi en si, sinó pel nerviosisme de veure un fenomen tan especial, no?, tan singular. I també, doncs, hi ha projectes, doncs, de ciència ciutadana, doncs, que han treballat, doncs, per reproduir aquest eclipsi, doncs, les mesures d'aquest eclipsi del 1919 que us comentava, o, per exemple, doncs, de repartir una sèrie de fotòmetres en alguns llocs del territori per veure com canvia la brillantor del cel durant l'eclipsi. Això ho han pogut fer, doncs, persones, doncs, que han tingut curiositat per aquest tema. És a dir, que hi ha projectes de ciència que tenen alguna cosa de recerca, però que es fan sobretot de recerca col·laborativa amb la ciutadania. Ja no és allò, necessitem descobrir què és aquesta capa externa del Sol, com pensava, doncs, a finals del segle XIX, principis del XX, que fins i tot es va descobrir un element químic, l'heli, que fem servir ara per inflar els globus, no? Doncs l'heli es va identificar com a element químic gràcies a l'observació, doncs, del Sol, i es va descobrir en observació del Sol molt lligada, doncs, a l'eclipsi que va haver-hi l'any 1868, llavors, quan es va descobrir aquest element químic que no se sabia la seva existència. I que han servit de moltíssima en recerca i ara d'alguna manera són més aquesta part col·laborativa i més divulgativa el rol que poden jugar els eclipsis de sol.
3: Ai, doncs, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec. Que vagi superbé i molts ànims.
4: Sí, sí, ens queda un poquet i, com deia, tenim ja moltes ganes de que arribi el dia.
3: Una abraçada gran. Adéu-siau.
4: Gràcies.
5: Som terra, som territori.
6: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, què tal? Com estàs?
7: Hola, bon dia. Pues
3: com
7: bé.
3: Va la vida?
7: Pues bé, pues bastant bé. No em
3: tu t'agrada l'estiu, per cert?
7: L'odio.
3: Per la calor, suposo.
7: Te dic una cosa, sí. M'agrada el rotllo de l'estiu en el sentit de...
3: El tapeu. Sí. El tapeu.
7: No, que això engorda molt, engreix molt. No, m'agrada més per la vida, pel relax que transmeteix. Hi ha sentiment de vacacional, no sé, sempre hi ha algú que està de vacances i aquesta sensació, no hi ha l'agobio dels autobusos escolars, a mi tot això no sé per què m'agobia molt. És l'únic que m'agrada de l'estiu. Lo de més, la calor no puc. A més, jo soc al·lèrgic al sol, o sigui que...
3: És veritat. És veritat.
7: Fatal. Però bueno, s'aguanta bé. Vaya nada.
3: Doncs tot i que ets al·lèrgica del sol, avui continuarem parlant del sol i dels haikus sí. I de l'estiu i per on continuarem avui.
7: Avui una miqueteta de l'eclipsi solar, perquè suposo que és que si no...
3: Ja tens les ulleres, ja tu?
7: No, fíjate, he vingut de la farmàcia i no les he comprat.
3: Doncs,
7: bueno,
3: escolta,
7: no, però les ràpid. He de comprar, sí. Sí, perquè... Bueno, jo ja vaig veure un, d'eclipsi fa
3: temps.
7: Sí,
3: jo també,
7: sí.
3: Perquè
7: els que tenim una edat, ja ho tenim tot quasi superat.
3: Sí. Un eclipsi total molt gran que va haver-hi, doncs, fa quasi bé 30 anys, podria ser?
7: Perquè jo diria sí, 25 que... o així, perquè sí. La meva canalla era molt petita i no vam anar a classe aquell dia, vam anar amb una família que tenia una torre i ens van preparar uns instruments així manuals per poder veure aquelles mitges llunes que es veuen dins de la... Bueno, això va ser molt divertit i ens ho vam passar molt bé.
3: Sí.
7: Vinga, i ara doncs ja està.
3: Anècdota feta?
7: Sí.
3: Va pels haikus.
7: Pues parlem això precisament de l'eclipsi solar, que es diu Nishoku. I en el haiku s'utilitza com a kigo per evocar contrasts profunds, no? Com el pas de la llum a la foscor, de la bellesa del cosmos o del misteri. Normal, no m'estranya. La gent se devia quedar, no? Els eclipsis eren events seguits de ben a prop i molt temuts. Avui dia encara segueixen sent un font d'inspiració fora i dins del Japó. I, a més, bueno, com vegueu... Destí turístic, perquè no hi ha lloc que es pugui veure l'eclipsi que no estigui ja tot ben agafat, no? A veure, en l'estètica japonesa un eclipsi no és únicament un esdeveniment astronòmic, també és una poderosa metàfora poètica. Se li diu el plat buit, que reflexa el pas del temps i els cicles de la vida. I també la llum filtrada. Els arbres projecten milers de petits sols en mitja lluna al terra, donant lloc a una escena de gran bellesa. Oh. I això provoca...
3: La guare. No, què?
7: Claro, sí, bueno, això deu ser una guare dels fors, no? A part, suposo que això deu ser, doncs, bueno...
3: És que hi ha molta mitologia, molt de tot,
7: sí,
3: no?
7: Sí, vinculat sí. Bueno, a tot arreu, no? Perquè sí. Els eclipsis solars, nosaltres, perquè ara més o menys controlem perquè ens ho expliquen els científics, però imagina tu, fa tants anys a tot arreu, no? Jo també les cultures de Mèxic i per ahí, que eren tan del sol, se devien quedar, bueno, i ara què passa, no?
3: I ara què porrem
7: parlant? I ara què passa, no? Sense sol, que ha passat? Si s'acaba el món, bueno, és que deu ser...
3: Bueno, imagina't que ara aquí portem com a 2 anys parlant de l'eclipsi.
7: Per això t'ho dic,
3: si és que... I aquest any últim ha sigut, vaja...
7: Sí, ara
3: no hi ha ningú que no sàpiga que hi ha un eclipsi.
7: Sí. I bueno, i el que he dit abans, que era inclús destinació turística, no? De veure on se pot visualitzar millor i totes aquestes coses. Bueno, són fets... Molt contenta de que estem tan a prop d'aquests fenòmens naturals i que els puguem apreciar amb l'interès i amb la importància que tenen.
3: Saps què em passa quan t'escolto, Rocío? Que és que no hi ha temps.
7: Ja,
3: se m'ha parat.
7: Pena.
3: No, que no hi ha temps, que s'empare el temps.
7: Que s'empare el temps.
3: A part que no hi ha temps, que anem ja molt sobrepassades.
7: Ja, bueno, llegim aquest i prou. Nus de l'abisme, fos correre la flama, la llum s'apaga. millor que això per tancar el programa d'avui, no n'hi ha.
8: Oh, quina preciositat, torna-la a dir. Llum de l'abisme?
7: Nus de l'abisme, foscor rere la flama. La llum s'apaga. És de la Montserrat Rubinat, dintre d'aquest llibre de Nishoku que hem comentat.
8: Doncs gràcies per aquesta estona.
7: De re, bonica.
8: Adéu.
7: A tu. Adéu.
5: Som terra, som territori.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidec, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants i el dispositiu també afecta Melilla. En total hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Quins llibres podríem trobar a la biblioteca de Marilyn Monroe? Així comencem el programa d'avui. I ens acompanyarà també Meritxell García per parlar-nos de deixar enrere la vergonya. Com? Obrirem les pàgines de Sinvergüenza, el seu llibre publicat per Urano.
2: Sí, jo penso que... Clar, és que ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no?
1: De la vergonya a la cuina, amb Carlota de Otto, autora de Pa, formatge, folklore i La terra que els va fer, amb el segell d'Edicions Sidillà.
3: I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals, arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no? O que s'hagi desenvolupat? Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: Acabem amb tecnologia, que ha estat la inspiració per Anònima de Crims, de Salvador Balcells, novel·la publicada per Boliana.
4: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que m'han publicat, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia aquest esforç.
0: Més estiu, més calaix, més continguts. Benvinguts en aquesta edició, la número 354 de la temporada 7, capítol 49.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: L'any del centenari del naixement de Marilyn Monroe, nosaltres ja hi hem posat cullerada, però alguns dels nostres oients en volen saber més. Concretament, què llegia a aquesta rossa que s'ha convertit en un gran mite? No us podem assegurar que els títols que us presentem els hagués llegit tots, però sí que formaven part del seu univers literari. És impossible, en tan poc temps, fer una llista dels més de 400 llibres que omplien la seva biblioteca, que cal dir, era ben diversa. Clàssics, llibres de cuina, teatre, ficció i poesia, però també psicologia i filosofia. Aquesta és la tria que compartim amb vosaltres. Del filòsof i poeta Khalil Gibran hi trobem dos títols, El profeta, la seva obra més coneguda, i Jesús. No podia faltar el gran dramaturg Chekhov. A l'actor és un llibre de mètode on el cos, la imaginació i les imatges interiors són la base de l'actuació, fugint de l'ús dels records del passat, que en el cas de Marilyn prenien molta força degut a la seva infància traumàtica. Per aquest motiu ens ha despertat la curiositat. Tennessee Williams amb un tramvia anomenat Desig, ple de notes de l'actriu, Thomas Mann amb El lector i Marcel Proust amb La presonera són tres autors amb diverses obres a les lleixes de l'actriu. La poesia ocupava un espai important a la vida de Marilyn. En destaquem Walt Whitman, perquè també és un dels nostres poetes de capçalera. L'autor de Oh, capitán, mi capitán, va atrapar l'actriu, que comentava que la seva musicalitat al llegir-lo en veu alta la relaxava. En català, podeu trobar Fulles d'herba, publicat per 1984 Poesia, amb la traducció de Jaume Pons a l'Orde, un llibre que va acompanyar sempre l'actriu i amb el qual es va fotografiar alguna vegada. Rafael Alberti i Federico García Lorca també hi eren presents. La vida quotidiana tenia el seu espai amb llibres com Cuidado del bebé y del niño, de Benjamin Spock o The New Joy of Cooking, i un altre llibre que ens ha cridat l'atenció, Com viatjar d'incògnit. Arrodonim la nostra tria amb Ulisses de James Joyce, edició de 1934 de Random House, Metafísica d'Aristòtil, Crimi càstig de Dostoyevsky i la Bíblia. Una dona que va deixar petjada i que ens va mostrant amb el temps que era molt més que una cara bonica.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Meritxell García Roig és escriptora, formadora i creativa neurodivergent. Els seus llibres de creixement personal tenen un estil íntim, vulnerable i pràctic. És coach per la International Coaching Federation, experta en empatia i coach de nutrició integrativa. Ha publicat, entre altres, La fuerza de ser altamente sensible, El arte de la empatía i A les teves sabates. La seva obra està traduïda a l'àrab, al portuguès i al búlgar. Sinvergüenza és el seu últim llibre. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
0: Hi ha persones que quan les coneixes ja saps que són excepcionals. Si a més les vas llegint, penses que generoses, perquè tot allò que tenen d'excepcional ens ho regalen en la seva literatura. És igual el format, però ens ho regalen. Poc em vaig equivocar amb la Meritxell García Roig quan vaig llegir el conte publicat per la Galera de A les seves sabates. Vaig descobrir que havia escrit un llibre sobre l'empatia i ara me n'arriba un. Entremig n'hi ha un altre, eh? No us penseu que només he escrit això. He escrit moltes coses. Però aquest últim, Sinvergüenza, que es pot llegir de moltes maneres, però la traducció és Sense vergonya, la part més bonica de la vida, diria jo. Meritxell, benvinguda.
2: Gràcies, que bonic, eh? Quasi m'emociono aquí, eh?
0: És que és cert, no t'ho he dit abans, però en antena sí que m'atreveixo a dir-ho. Puc dir-ho, perquè és realment el que sento i perquè moltíssimes vegades, no sé si estaràs d'acord amb mi, quan parlem d'aquests llibres d'aquesta etiqueta d'autoajuda que no m'agrada gens, Ja sabem que hem de destriar, que no tots som meravellosos, però és que en narrativa tampoc som meravellosos tots, ni en ficció ni en res. Però és que n'hi ha que són tan macos i ens fan tan persones, i en aquest cas jo ho he trobat així. Uf, i és un gran exercici de valentia, perquè t'has deixat anar i has compartit amb nosaltres tota la teva experiència vital, que al final és humana i és de tots, Meritxell, és de tots.
2: Sí, jo penso que el que millor he fet en aquest llibre és pensar que no es publicaria mai. Perquè això m'ha donat una llibertat de parlar de les coses que a mi m'importen i penso que ens importen a tots, no? Que crec que he parlat de la relació amb la meva mare, de la relació amb les meves ancestres, amb la meva besàvia, no? D'on vinc, no? Al final no som com bolets que creixem en un marge sense història, no? Al final tots som un producte de tot allò que hem viscut, de tot allò que hem sentit, que hem vist, no? A casa. Parlo també de l'amor, d'estimar bé, d'estimar malament, no? Però sobretot el que no volia era com alliçonar ningú sobre res, perquè penso que el que millor puc aportar és allò que he après mentre jo m'he equivocat, no? Llavors, jo crec que el llibre és molt honest. Al final, el meu objectiu era ser vulnerable, que jo crec que és l'antídot a la vergonya, que és simplement dir les coses tal com són, tal com un les sent, no? Des d'aquest espai d'amabilitat cap a un mateix i cap als altres. I per mi ha sigut un regal. O sigui, jo l'he anat escrivent conforme jo anava fent aquest procés de reflexió i de procés intern. I és a base d'anècdotes reals de la vida diària, de coses que m'han passat a mi, que m'han passat a mi amb els meus, no? I que a partir d'aquí doncs, he fet com una recerca, com un quadern de viatge de la vergonya, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: Un bon títol, eh? També. Quadern de viatge de la vergonya. Anècdotes que, bé, no les explicarem i ara les llegiran, però certament comences amb molta potència i he rigut molt, eh? A l'inici està molt divertit. A vegades he pensat, ara també ho puc fer jo, això, encara que sigui de Europa. Ja ho llegireu. Però has dit una paraula que m'interessa molt, i és vulnerabilitat. Vivim en un temps on crec que molts i moltes portem màscares de protecció. És un temps de superficialitat, de no t'enamoris, no estimis, protegeix-te, que tot ha de ser banal. Sembla que vivim en aquest corrent de la immediatesa, de la banalitat i de no mostrar-se, que com si els sentiments fossin un pecat. Perquè ens fa vulnerables i perquè tenim pors i vulnerabilitat i por són dos conceptes que tu treballes precisament en aquest llibre.
2: Sí, jo penso que, clar, és que ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no? Jo amb tot aquest, no, amb aquest recorregut del llibre, i mira, et vaig posar un exemple d'aquesta setmana, no? Vaig anar amb una modista que m'arreglés un vestit, no? I amb el que me'l tallés em fes una faldilla. Vaig arribar allà i allò no semblava una bona gallina, el que havia demanat, no? I em van pujar les llàgrimes perquè estava supertrista, no? O sigui, havia anat com, saps allò, volia aquell vestit que fos una faldilla i li vaig dir a la dona, estic supertrista. O sigui, realment, perquè estava trista, no? Quina és la reacció normal? La reacció normal, i poso normal entre cometes, és cagar-se en Déu, no? Anar allà i dir-li a la dona, joder, perquè jo t'havia demanat que no sé què, no? Saps? Sí o no? És això? Això és el normal?
0: És això, no? És el que fem.
2: Li sembla normal, no? Però en realitat tot això amaga una cosa que és la realitat que hi ha darrere. És a dir, jo vaig tenir que respirar fons, però era en plan, és que en realitat el que passa aquí és que jo estic trista. Jo he vingut aquí amb un, saps? Amb una il·lusió de venir a buscar això, de no sé què, i em trobo un nyap que no s'hi assembla, no? I des d'aquesta honestedat amb l'altra, la cosa va molt diferent. Jo hauria pogut acabar enganxada amb aquella senyora amb una discussió. Per què? És a dir, jo volia una cosa i ja no em va entendre. És igual, no passa res, me l'estan tornant a arreglar i tornarà a ser allò que jo m'havia imaginat, no? Però penso que és des d'aquí, no? És des d'aquest espai que l'hem fet estrany, l'hem fet estrany, però en realitat és natural, és que tenim sentiments i ens passen coses i jo què sé, no? No podem estar a la lluita tota l'estona, no? Perquè tampoc és real, això. O sigui, és com que d'alguna manera hem normalitzat el fet d'enfadar-nos, de lluitar les coses, del sacrifici, d'anar arrastrats pel terra. I en realitat jo penso que és molt més senzill que això. Com a mínim, això és el que jo he descobert, no?
3: Sí, sí, i el que es fa, el que queda palès, no?, a mesura que tu vas llegint capítol per capítol. No t'has deixat res perquè és meravellós. Parles de la sexualitat, de les relacions familiars, de les més estretes, aquests vincles amb les mares o els pares, i els vincles, com tu has dit, no?, avis, besavis o més enllà. Parles de l'amistat, parles del cos, d'estimar-nos. Clar, perquè quan parlem d'estimar sempre pensem estimar els altres, que ens estimin els altres, però també hi ha un corrent molt important i es parla d'empoderament. Però escolteu-me, empoderament. No, diguem el que tu dius al llibre, que és estimar-nos, aprendre a acceptar-nos.
2: Sí, a mi és una cosa que m'ha costat penes i treballs, però penso que ara ja, diguem-ne que tinc un màster de la vida, no?, en això, com en el meu cos ha canviat molt per diverses etapes, no? He sigut una noia normativa, prima, he sigut una noia grossa, he sigut mare, he tingut de tot, no? He viscut diferents vides en diferents cossos i penso que és molt important connectar amb la importància real de les coses. A vegades, en realitat, el que volem és que ens estimin, el que volem és que ens vegin i que ens respectin, i el cos no deixa de ser l'envoltori de tot això. I la realitat és que els primers que ens hem d'estimar són nosaltres, no? I això queda molt bé, queda molt de tassa de, no?, de Mr. Wonderful, no? Però la realitat és petita, no? La realitat és una cosa... Aquesta estima són coses molt diàries, molt quotidianes, gens estel·lars, no? Jo arribo un moment que explico en el llibre, no?, que jo estic despullada davant del mirall, no?, i li parlo al meu cos, no? Pues he tingut una filla, el meu cos va canviar molt, no? Després del part va haver complicacions, no? Són aquestes coses petites, no? No és tant anar-te'n de compres i arrasar perquè un vestit et torna la felicitat, sinó que és una altra cosa. És una altra cosa molt més senzilla, molt gratis, i en realitat a l'abast de tothom, no? Perquè a vegades busquem la felicitat a llocs on no hi és, i a més, jo crec que honestament, si ho pensem de veritat, si realment ho sentim, sabem que no la trobarem allà. Però hi anem allà perquè per uns segons sembla que arriba, no?
3: És que jo respiro després d'haver-te llegit i ara t'estic escoltant i encara penso, podries allargar més el llibre perquè és meravellós.
2: N'hi haurà més, eh?
3: Ah, molt bé, molt bé. No, jo tenia por que no continuessis.
2: Ja estic aquí, mira, aquí tot això, tots aquests pòstits,
3: vosaltres no veieu, però jo sí. Haurem d'ampliar càmera per saber... Uau!
2: Estem aquí col·locant coses al seu lloc.
3: Col·locant coses al seu lloc per escriure un altre llibre, però en aquest també ens ensenyes i ens mostres com col·locar tot el nostre món, no?, per parcel·les petitetes. Parles de la valentia, no?, i de trobar el moment. O sigui, tu pots tenir diferències amb qui sigui, amb la teva mare, amb els amics, amb els veïns, etc. Però arriba un moment que allò ja és insostenible, que per un mateix ja neix la necessitat. Però trobar exacte aquell moment exacte, saps? Sempre ho posposem perquè ens sembla que no és el moment o que no ho hem de fer i no hem de posposar tant les coses.
2: No existeix el moment exacte. I moltes vegades és el fet de buscar-lo que fa que no el trobis. Perquè quan el busques, al final... arriba un moment que hi ha l'explosió, no? És a dir, l'has estat intentant trobar, i llavors, en el moment menys inesperat, pum, se te'n va la tapa, no? I llavors ja tot allò, tota aquella conversa, no?, que t'havies imaginat com super, super amable, no?, i intentar posar les coses, allò se'n va en orris, no? Jo crec molt en en sentir què està passant per dintre i posar els límits quan toca, no? I et posava l'exemple aquest del vestit, no? Va durar molt poc. És a dir, van ser 90 segons de merda en el que vaig sentir la tristesa més profunda, en el que li vaig dir a l'Oda, en el que sentia, en el que vaig sortir d'allà trista. Però ja està, perquè vaig fer el que sentia, vaig dir el que volia dir, sí? I em vaig treure totes aquestes capes de el que pensarà la dona, si em poso a plorar aquí al mostrador... M'entens? Totes aquestes històries, totes aquestes cabòries, no? Si no, que hagués passat, que m'hagués passat tota la tarda, perquè mira que m'han fet no sé què, anat aquí, no sé quant... No, tota la tarda. Qualsevol persona que m'hagués trobat, hagués explicat, es va desactivar molt ràpid, perquè en realitat és com el que sents, el que penses, quin és el teu límit, no? És a dir, jo tenia un límit que és dir, d'aquí no surto amb el vestit així, no? Aquest és el meu límit, no? Llavors, clar, però el límit me'l poso jo. És a dir, això no depèn de que l'altre hagi fet el que ha de fer o no, no? I poso aquest exemple, però podrien ser molts d'altres, no importa, no? Crec que és important que aquesta pau interna que tenim arribis aquí. No? Arribis aquí amb aquesta assemblea interna, no? Amb el que sents i el que penses. A vegades fas el que penses i et deixes a la cua el que sents i llavors després et sents malament. O fas el que sents, però t'has deixat el cap amagat en un lloc en el que no l'has deixat pensar i llavors t'has tirat per un precipici, no? És a dir, d'alguna manera et deixes algun dels personatges fora i clar, això no acaba bé, normalment, no?
3: Bueno, jo penso que moltes vegades ens ho quedem a dintre, no? Callem, perquè el concepte de vergonya a mi m'ha canviat molt també a l'hora de llegir-te. Sí. Quan parlem de tenir vergonya, els nens tenen vergonya quan són petits amb persones que no coneixen, et fas gran i vols seguir totes les normes socials, no fer més soroll del compte, no portar colors que se't vegi molt... O sigui, tenim un concepte de la vergonya que penso que tu, en el teu llibre, el fas extensiu. Vull dir, també trenques motllos. No només hi ha aquesta vergonya de cara als altres, no? Que va molt més enllà.
2: No, hi ha una autocensura pròpia, jo trobo que existeix a molt alt nivell i que no en som conscients de que hi és. La primera, jo vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya, i jo, i vaig sortir allà i vaig pensar, clar, jo vaig sortir allà i vaig pensar, tu has d'escriure. Has d'escriure sobre això perquè aquí hi ha un tema que és que jo no, o sigui, jo no havia pensat mai a la vida que jo era una persona vergonyosa. Soc extrovertida, soc una tia xerra, buestos, és a dir, no soc aquella persona que està en un racó, en una reunió. Rarament a mi se'm veu poc, diguem-ne, perquè xerro moltíssim. Però no és això, no? És la vergonya, cada persona la té en un lloc diferent. Hi ha persones que... Hi ha aquestes vergonyes típiques. No, jo parlar en públic, no. Sí, però què ets capaç de no fer o de no dir per no sentir que ets inadequat, per exemple? Clar.
3: Important, això que has dit.
2: Clar, és a dir, ets capaç de... Jo, per exemple, soc horrible felicitant a la gent. Jo, als 3 del matí, t'agafaré el telèfon i estarem tu plorant, vale? Però no em demanis que recordi el teu aniversari, que és que no hi ha manera. O sigui, impossible. O sigui, i jo tinc el Google Calendar, a mi se me'n va la olla, me'n recordo un moment, si no ho faig en el moment, no se me'n va, no? Quantes vegades felicites algú perquè algú et diu «Ei, escolta, que és l'aniversari de la teva cosina?» I tu allà, que no parles amb la cosina, mai a la vida. Però, cada 3 d'agost li envies un missatge, perquè no es digui, no? I aquesta és l'anècdota cutre, diguem-ne. Però com això, n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, no? De, a nivell social, no? I potser jo, perquè sempre m'he sentit rara a nivell social, és a dir, jo, doncs, quan anava a primària, doncs, jo llegia amb una escala, m'entens? Jo era rara, no calia tampoc... Fer grans deduccions de Sherlock Holmes. Jo era molt diferent dels nens de la meva edat, sempre m'hi he sentit, i potser per això m'ha costat menys sortir del motlle, perquè ja no era possible entrar al motlle. Llavors, no sé, no suposo que les persones que d'alguna manera estan més en un espectre més normal socialment, doncs deu ser diferent, eh? Però jo com ja no podia, doncs ja, bueno, ja sortim del tot i fora, no? Penso que... Aquí és on està la màgia, no? Crec que tots tenim una enveja sana amb una persona que és autèntica i que no té vergonya, no?, de ser ell mateix. És allò de que fan vegeta de tant de bo jo pogués fer això, no? Tant de bo jo pogués dir això.
3: Quantes vegades ho han dit.
2: Clar, i això, a més, es nota. És a dir, es nota quan una persona està en el seu element, quan una persona no està pendent de què diran, què faran, què no sé què, és que tu vols aquella droga. Jo crec que és una cosa que tots hauríem d'aspirar aquí, no? Perquè, d'alguna manera, és que els personatges ja estan agafats, no?, de l'obra de teatre. Millor que facis el teu perquè ningú més sap fer el teu paper, no? És a dir, intentar ser una còpia barata d'una altra persona, pues, trauràs mala nota, ja és segur.
3: Però ho fem per protegir-nos, perquè tu parlaves de motlle i, en canvi, jo he tingut la sensació, a mesura que anava llegint el llibre, que encara portem posada una gran cotilla. I parlo de tothom, eh? No parlo d'una cotilla femenina, només. No, parlo d'homes i dones, de tothom. Portem encara posada una cotilla. Aquesta és la sensació que jo he tingut a mesura que anava llegint el llibre. I m'he anat fent una llista de totes les coses que vull canviar.
2: Ai, que bé!
3: És llarga, eh? O sigui que la cotilla encara m'apreta molt.
2: Bueno, però saps què passa? Hi ha una cosa... Mira, jo t'he de dir, després d'això de la vergonya, jo m'he notat com una diferència en el diafragma. Ara, físicament, això no ho dic al llibre, eh? O sigui, que primícia de l'entrevista d'avui, però... En el moment en què et vas alliberant d'això, és com que hi ha espai físicament entre el teu cos. De veritat, hi ha espai. És a dir, d'alguna manera, no sé, respira, jo respiro en parts que no sabia que tenia i penso que és perquè m'he alliberat d'aquesta autocensura. I el fet de que un altre provi de censurar-me, o el fet de que un altre li molesti, o el fet de que un altre... És a dir, òbviament, les coses des del respecte, no? És a dir, no vaig jo a per ser jo, no? Fer mal a un altre, no és això. Però sempre hi ha una manera, no? Sempre hi ha una manera de ser fidedigna a tu mateix. I quan tu et vas fallant tot això, aquesta decepció pròpia d'haver-te decepcionat a tu mateix és una sensació de merda. Ja no sé si esteu familiaritzats amb això, però a mi m'acompanya tota la vida. I és un rotllo, no? Perquè és com... Estàs allà en bucle, no? Estàs com un bucle. Et fas unes pel·lícules de Hollywood increïbles de lo que haguessis dit, perquè llavors... És que... Uf, una cosa...
3: Però ja arribes tard, ja no ho has dit, ja no ho has fet, ja t'has callat, t'has callat.
2: T'has passat de llarg, ja. Aquella situació ha passat de llarg, però tranquil·la. En venen més. És a dir, no... Saps què vull dir? Això és un tema de pantalles. Has d'anar passant pantalles. Mira, aquesta ja ha passat, vale? Aquí ja està. Ja has fet el que havies de fer, ja està. A la pròxima tens una segona oportunitat, no? Jo penso que es tracta de no matxacar-se per les pantalles que et sembli que has malgastat. Jo penso que no és un tema de malgastar res, és un tema d'aprenentatge. A vegades pensem que tornem al mateix lloc, però sí, tornem al mateix lloc, però sent una persona diferent. Llavors podem prendre altres decisions.
3: Jo crec que ara m'ho has posat fil i rodó, perquè realment queden moltes pantalles, però per jugar-les ben jugades, crec que és necessari que agafeu precisament el Sinvergüenza. Jo penso que els que esteu escoltant, les que esteu escoltant el programa avui, ja sigui en directe o l'esteu escoltant en diferit, és com una senyal. Jo us ho recordo. Sinvergüenza, Meritxell García Roig, publicat per Urano. És allò que necessitem. És un dels ingredients importants de la vida. I, escolta, a mi em fa molt feliç que continuïs escrivint, que tinguis noves idees per compartir amb nosaltres. Tot el que ens ha quedat per dir, Meritxell, però saps que el temps de ràdio és...
2: Sí.
3: Però conceptes com el de donar i rebre, no us podeu perdre aquest capítol. Jo sempre t'haig de donar les gràcies.
2: Oh,
3: sempre.
2: Sempre.
3: I no deixeu de llegir-la. De veritat, recupereu-la, xafardegeu per internet, poseu-vos a la seva pàgina, mireu tot el que té i endinseu-vos en el seu món. Respirareu millor, com ha dit ella.

0: Carlota de Otto va estudiar magisteri i durant uns anys va combinar l'educació amb la redacció d'un blog de cuina sobre pa i formatge. Volia aprendre com es feien les coses que consumia i entendre quin camí havien recorregut fins a arribar a la seva taula. El 2015, la gastronomia es va tornar al seu ofici. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Els llibres de cuina no poden faltar, però ja sabeu que aquí, quan parlem de llibres de cuina, ho fem d'una manera molt, molt especial. Llibres que estan arrelats a la terra, a les tradicions, i que van molt més enllà d'una recepta, perquè hi ha receptes que han fet història, que són història. La joia que us portem avui és pa, formatge, folklore i la terra que ens va fer de la Carlota de Otto, i publicat, evidentment, aquestes joies per Sidillà, com no podia ser d'una altra manera. Carlota, benvinguda.
2: Moltes gràcies. Hola a tots dos.
1: Estem aquí també amb en Josep Maria Soler, el tècnic.
3: Escolta'm. Hola. Hola.
1: L'he fet visible una miqueta. Últimament està molt xerraire els programes, eh? Tenim un tècnic molt actiu, però clar, és que són molts anys de ràdio d'en Josep Maria Soler, afortunada que m'acompanyi en aquest viatge del calaix. I escolta, parlàvem de llibres de cuina que van molt més enllà. Carlota, jo vaig fer una ullada al catàleg de Sidillà perquè sempre m'agrada saber què hi ha de nou o com. I quan va arribar poc m'esperava, però jo no ho explicaré. Fes-nos un tastet una miqueta de com has creat aquest llibre, d'on neix i quines són les seves peculiaritats, perquè si es parla de formatge, però de molt més.
2: És un llibre de receptes de pans i formatges tradicionals, o sigui, pans i formatges amb història i arrelats en un lloc que he trobat que m'explicaven una mica doncs la trajectòria, em parlaven sobre la gent, sobre els seus paisatges, sobre els oficis que s'havien donat en un lloc concret, no? I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no? O que s'hagi desenvolupat? Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: A mi m'agrada molt perquè a l'inici del llibre ja diu: anem d'excursió, pugem a un tren, agafem aquest típic entrepà de pa i formatge, i certament són dos aliments que al llarg de la història ens han anat acompanyant. Són peces bàsiques, diguéssim. Són un fons d'armari de la cuina.
2: Totalment. I especialment del viatge, no? Trobo que són dos elements de la cuina que ens han permès, primer, ens han ajudat en la subsistència, no? Ens ajuden a fer ingredients molt senzills, fer-los durables, no? Un formatge, si pensem, al final ens fa que la llet sigui durable, o ens fa poder conservar la llet durant mesos, inclús anys. I amb el pa passa el mateix, es torna, o sigui, convertim el gra en un aliment diari. Sí, i llavors això fa, com són aliments tan de cabàs, no? dels bàsics diaris, fa que estiguin carregats d'històries.
1: De moltes històries. I ara em saltaré una mica les preguntes, perquè, Clara, parlaves d'aquest pa d'història i d'històries, parlàvem. Hi ha una recepta que em va colpir. Cap al final del llibre ja tenim la coca de Sant Joan, les coques de les àvies, tenim el mató, evidentment no podia faltar, però vaig llegir pa negre. I, clar, el meu cap, el meu cervell, el primer que vas fer va ser anar-se'n a la postguerra. I dic, ha posat una recepta de pa negre. És al·lucinant.
2: Amb aquest llibre també m'agrada molt reivindicar les tradicions mundanes, que no sempre estan fets del millor que tenim o del millor que som. Estan fetes de... Les tradicions mundanes estan fetes del context en el que estem vivint, no? I de vegades és un context, doncs, difícil. Bé, és un context, per exemple, el d'avui, no? Que és el context de la globalització. Quines tradicions estem creant avui en el context en el que vivim. Penso que de vegades volem fer que les tradicions representin el que nosaltres volem, no? De vegades volem fer que les tradicions sí, representin la identitat, la nostra identitat somiada, però les tradicions estan fetes també això d'elements mundans i de casualitats i de històries humanes complexes.
1: Bé, al llarg del llibre també us haig de dir que anireu trobant moltíssimes fotografies, no? I podeu també fer un repàs en aquesta història. Jo parlava del pa negre, però és una recepta, Carlota, que tu te l'has fet una mica a la mida actual. Vull dir, amb els ingredients que tu creus que avui en dia trobem i que estan, bueno, que ens fan sants, perquè parlem de menjar sa, no? Aleshores, sí, són receptes actualitzades, perquè les has anat adaptant. I ara tornem a l'inici del llibre, perquè jo m'he anat més endavant, però a l'inici comences amb aquell formatge que surt a tot arreu, amb aquells
2: forats. El formatge dels forats.
1: El formatge dels forats, que em sembla que aquest formatge se li ha quedat ja al dels forats i no l'hem mental, eh?
2: Doncs a mi m'agradava fer formatge a casa des de fa molts anys i el que em va passar quan vaig aprendre aquesta recepta és que la recepta d'internet, no?, suggeria que havies de contaminar la llet amb un bacteri que feia que sortirien els forats. I això és molt comú en la formatgeria moderna, no?, fer servir bacteris i fongs comercials. Però llavors jo em deia, ostres, això, no?, aquesta contaminació que en algun moment devia ser accidental d'un pastor o una zona que els va començar a passar això, com ho hem arribat a convertir en un emblema? No? Com s'ha arribat a convertir en aquesta estrella mundial que és l'emmental? Si va començar d'una història tan senzilla com un, imagina't, no?, un formatger hipotètic que diu, ostres, se m'ha contaminat el formatge, que un nen m'han sortit forats. Llavors, estirant del fil, el que em va passar és que vaig descobrir tota la indústria que hi havia al voltant, no?, la indústria cultural també, de dir, un país sencer defensant els forats, no?, que ningú els hi treguin els forats, perquè ara mateix, clar, és un símbol nacional gairebé. I sí, i això, clar, a l'adonar-me no?, d'aquest rerefons, és com que el vaig començar a veure darrere de moltes tradicions o de molts menjars d'aquests que en diuen nacionals, no?, de dir, ostres, què hi ha darrere? Moltes vegades ha sigut una anècdota o una tonteria, saps? I que de sobte es torna allà una estrella mundial i sobretot símbol nacional.
1: Està molt bé perquè no ho explicarem tot, perquè és bonic que aneu veient aquesta història, però a mi m'ha agradat això, anar llegint aquests inicis d'on venia i com ha acabat sent. Hi ha una cosa que m'ha fet moltíssima gràcia, perquè, clar, és com el nostre Gaudí, les figuretes del Gaudí allà en el país, clar, és la imatge del país, no? I és aquelles figuretes del formatge per tot arreu. He pensat, equiparat a Gaudí, és que és
2: així. De fet, sí, a Estats Units li diuen the Swiss cheese, o sigui, el formatge suís directament, que dius, ja, imagina't les desenes o centenars de formatges que hi ha a diferents zones de Suïssa, no? I aquest és the Swiss cheese. És com que ha d'haver-hi un menjar per cada país, no? Ha d'haver-hi una dansa per cada país, una música per cada país, i amb això trobo que estem perdent també una mica la diversitat i, sí, la diversitat dels pobles i de cada racó.
1: Estem en una globalització que al final fa que ens oblidem una mica a petit comitè sí que tenim aquestes tradicions, però sembla que a vegades es perden. Però vaja, mentre hi hagi figuretes de formatge i de Gaudí, no ens hem de preocupar. Ara, consells, perquè clar, tu dius, escolta'm, jo faig formatge a casa. Jo em vull atrevir a fer formatge a casa. Jo ara ja tinc receptes i a més, parlàvem d'aquest dalmató, parlàvem del pa negre, parlàvem de les coques. Entenc que les has provat totes, les has intentat com a mínim.
2: Sí, sobretot les he pres amb gent. Les he pres a fer amb gent. Perquè jo quan anava a viatjar i estava en aquests entorns de música i dansa tradicional i deia, escolteu, deixeu-me un moment que vaig a veure si hi ha algun formatger o algun forner local amb qui pugui aprendre també receptes de la zona, no? Jo passava igual dies o en ocasions algunes setmanes amb aquesta gent que m'obrien les portes de casa seva. Llavors era com una mica veure com treballaven i com els ingredients sí, els arribaven, no?, del seu voltant o de l'altra banda del món, perquè ara tot està una mica interrelacionat. El que penso és que amb pans i formatges, hi ha una cosa molt bonica, inclús per la gent que els fa a casa, que és algo molt comunitari, també. Hi ha molts fòrums o grups de Facebook o grups de Telegram on la gent s'ajuden entre ells, i jo vaig aprendre molt també a través d'aquests fòrums digitals.
1: Saps, a mi, quan vaig triar el llibre, també, era una cosa de dir, jo porto una vida molt accelerada i pensava, com ha de ser posar-se a la cuina amb tranquil·litat i calma i començar a preparar formatge? Perquè dius, mira, el pa encara m'hi veuria, però el formatge, no sé si ens has de donar algun consell. Ara ja me l'agafaré per mi, el consell.
2: Bueno, començar pels no madurats, perquè un cop comences a madurar és quan poses el teu formatge en mans de l'entorn, que és la màgia que ha convertit la llet en milers de formatges que existeixen a tot el món, no? Ha estat la contaminació o la relació del formatge amb el seu entorn. I això és molt més complicat quan no tens temps, quan no tens una càmera així controlada i tal. Llavors, començar amb formatges no madurats i després d'això, doncs, apuntar-se a algun grup on puguis anar fent preguntes, enviar fotos i dir, nois, això us ho menjaríeu? Què penseu? I tothom, sí, tira! Sí, hi ha formacions també, tenim formacions inclús subvencionades, fantàstiques aquí a Catalunya, per fer formatge. Doncs també és un lloc que si t'apassiona el tema, és que és molt interessant no només fer formatge, sinó parlar, no?,
1: de tot plegat, de tot aquest món.
2: Clar, exacte.
1: De tot aquest món. Tenim també la recepta del Llonguet, per tant, tenim molt de quilòmetre zero el que és el llibre. Si ara ens haguessis de dir un formatge, així que diguessis ara, si me n'anés a berenar, menjaria aquest formatge. Quin et menjaries, Carlota?
2: No sé si m'has de fer una altra pregunta, perquè sóc molt bàsica. Sempre que el dic, decebo a la gent. Ah. A mi m'agrada el comté, però... Ah. Sí, m'agrada, però m'agradaria canviar la resposta. Sempre em fan aquesta pregunta.
1: Ja m'ho he imaginat, però jo tenia curiositat.
2: Amb borbollàries. Sincerament, m'agraden els formatges que fan els meus amics. Sí.
1: Molt bé.
2: M'agrada comprar formatges als meus amics formatgers i comprar-los una peça molt gran. I llavors que el meu pare em digui, guarda'm un trozo, i la meva amiga Clara em digui, jo vull 2 quilos, i ens els repartim entre tots. I així anem provant diferents llocs del món, també. Bé, del món. Els comprem sempre... I així anem provant diferents llocs d'arreu, sí, de Catalunya o França.
1: Està molt bé el que has dit, és comprar aquí, fa directament els formatges. Això no vol dir que no deixem de comprar les botigues, perquè si no se'ns menjaran, però el fet de quan anem a algun lloc de visita i trobes, no?, aquestes fàbriques, bueno, fàbriques entre cometes, aquests tallers...
2: Sobradors, no?
1: Aquests sobradors on ells fan els formatges i puguis tastar, perquè hi ha tantíssima varietat, però tantíssima...
2: Sí. I això és algo que trobo que, per exemple, petits caramelets de formatges, no? N'hi ha molts a cooperatives de consum. Trobo que les cooperatives de consum... Jo soc de FoodCop, que és una cooperativa sense ànim de lucre de participativa, no?, i de proximitat. I tenim una selecció de formatges locals impressionant, perquè creiem en aquesta idea, no?, de que l'aliment que comprem marca una mica l'entorn que volem crear, no? El paisatge que volem tenir.
1: Molt cert. Aquí et dono absolutament la raó, no? Agafar, ara que estem en un moment d'agafar consciència, no?, d'on estem, de trepitjar i de la vida que realment volem, perquè se'ns menja tot plegat, penso que és molt important aquesta gran frase. Nosaltres aquí només podem animar tothom, ja ho veieu. Jo fins i tot m'animaré a provar-ho, ja t'enviaré la fotografia.
2: Vale. Jo et diré, menja tu, tranquil·la.
1: Bé, faré el tast i si veieu...
2: Sí, mentre no sigui de color negre, mentre no tinguis fongs allà... Diuen els negres, els roses, també. Jo, quan he tingut roses, dic, bueno, això em sembla...
1: Fongs de color rosa, sobretot, no ho tasteu.
2: És com... És, no sé, és molt màgic. És com cultivar un jardinet i anar-lo a mirar cada dia. Sí, a veure qui ha crescut.
1: Doncs, bueno, jo començaré amb els més senzillets, però sí que tinc moltíssima curiositat i és un llibre, bueno, que et dono l'enhorabona per la mirada que hi es posa. Per tant, els que vulgueu receptes en teniu i els que voleu ampliar aquestes receptes amb tot el món que les envolta, també ho trobareu en aquest llibre fantàstic publicat per Sidillà, Pa formatge folklore i la terra que els va fer. Carlota, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i que aprofiti el que sigui que acabem menjant.
1: El que surti.
2: Sí, sí. És estiu.

Salvador Balcells és escriptor, tot i haver exercit al llarg de la seva vida altres professions com la de llibreter i secretari tècnic de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Ha publicat 11 novel·les de ficció i ha estat guardonat amb diversos premis. Actualment és el comissari del festival El Vi Fa Sang a l'Espluga de Francolí. La mort a trets d'un desconegut destapa una trama d'intriga en la qual es barregen pirates informàtics de diferents tipus, independentistes, serveis...

0: negre, però aquesta vegada la trama canvia una miqueta. Escolta'm, Salvador, benvingut. Te'ns has actualitzat al màxim.
1: Sí, és una mica diferent respecte de la novel·la anterior.
0: Una miqueta diferent, que jo, a mesura que t'anava llegint, pensava, el Salvador m'està guanyant i està més posat en el món de la tecnologia que jo, això no pot ser. Fins i tot us diré que quan el vaig trucar per parlar de la novel·la, li vaig parlar de noves tecnologies i em diu, noves ja no, eh, Salvador?
1: Exacte, ara ja no podem dir noves tecnologies, ja comencen a ser una mica antigues, fins i tot.
0: Una mica antigues, però no pels nostres personatges que en aquesta novel·la ens faran córrer amunt i avall. Ja hem escoltat aquesta breu sinopsi. A veure què és el que podem explicar i què és el que no. Una miqueta ens has posat en el món virtual dels més joves, també. Per què has triat aquesta temàtica? Per què aquest canvi de registre?
1: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que havia que em van publicar, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, bueno, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia doncs, aquest esforç. I, bueno, i espero haver-ho aconseguit.
0: Doncs sí, perquè jo hi ha coses que me les has fet buscar i tot, perquè pensava... Jo anava a dir, m'ha guanyat, i dic que m'hauré de posar una mica més al dia. Jo llegeixo molt, però bé, anem a aquests personatges i una miqueta també la trama, no? Perquè és unit tota aquesta part de tecnologia i de hackers amb coses molt de quilòmetre zero, de la Terra, com és el procés, no? Aquest tema de la independència. Per tant, és una novel·la molt propera a nosaltres.
1: Sí, bueno, aquesta és la intenció. La intenció, a part de fer una novel·la negra o criminal, com vulguis dir-li, perquè evidentment hi ha crims, com passa normalment amb aquest tema, aquesta temàtica, intentava també tractar el tema precisament del procés d'independència, la situació actual, que és una situació molt ambigua, en la qual doncs, hi ha hagut una decepció molt forta a partir de la repressió, després del referèndum i tot això, i tot això vincular-ho una mica al debat polític, però al mateix temps la situació actual arreu del món, introduir els crims individuals, barrejar-los amb els grans conflictes del present. Per exemple, la vigilància que ens tenen sotmesos, la manipulació digital, la violència política, que també n'hi ha, les clavegueres de l'Estat, la fragilitat de la veritat, que aquí també moltes vegades doncs, ens fan creure que unes coses són veritat i en realitat és una manipulació informativa, els mitjans de comunicació, el servei del poder, etc. O sigui, tota una sèrie de factors que fan que, doncs, que vivim en un món en què, a més d'estar molt connectats, estem també molt manipulats.
0: Això és un tema de debat actual, sobretot a nivell de premsa, no? S'escolta tot arreu què és real, què no, aquestes fake news, aquests contes, no? de xarxes socials, que són IAs i no compleixen les normes i no ho diuen. Tot això està molt present. Ja veieu que teniu aquí temes molt punyents damunt de la taula. I, escolta, no els has enllaçat ni tan malament, eh? Mm. Vull dir, ho has unit tot, que no hi ha ni un forat ni un buit, i tot queda molt enganxat i molt unit. Com ha estat la creació d'unir aquesta realitat amb totes aquestes tecnologies? Perquè tu parlaves de repte. Què ha estat per tu, no? Quan has tancat l'última pàgina?
1: Bueno, jo, de fet, he intentat, dintre de la novel·la, he intentat que el to general, diguéssim, combini tres o quatre coses que per mi eren molt importants de que sortissin. Per una banda, el ritme d'un thriller, que és un ritme doncs, que és necessari en aquest tipus de novel·les. Després, la precisió que ha de tenir una novel·la policiaca. La investigació de la policia necessita una precisió i uns factors que són també necessaris. L'interès pel món tecnològic, un factor molt important. Finalment, també les relacions humanes. perquè sense això tampoc, diguéssim, faríem una cosa molt tecnològica, però poc humana. Aquí, per exemple, la relació entre la Pilar, la protagonista,

0: la Mossa d'Esquadra i el hacker del Biel, he intentat doncs, que vagi una mica en aquest sentit. Una relació travessada per l'atracció sexual entre tots dos, però també pel conflicte ideològic i la desconfiança que genera doncs, certes coses que van sabent.
1: Aquí, precisament, aquest és un dels punts que a mi més m'ha fascinat, no? Perquè no vull travessar la línia d'explicar-ho, però hi ha una escena molt potent en què ells no estan d'acord, no? I es posa damunt de la taula aquest gran debat de l'actuació policial. Clar, aquí tenim un hacker que està fora de tot aquest món policial, però en canvi està amb una Mossa d'Esquadra que ella sí que està implicada al màxim. Jo no sé si va ser molt fàcil, vull dir, confrontar aquestes dues cares de la realitat.
0: Bueno, aquesta era la intenció, de crear un conflicte a partir d'aquesta confrontació, però entre dues persones que, per altra banda, resulta que són molt pròximes i que i fins i tot podríem dir que s'estimen, o almenys que tenen una relació afectiva molt forta, però que tenen una confrontació perquè resulta que la Pilar, com a Mossa d'Esquadra, ha de defensar els seus companys, que són els que van hostiant els manifestants pels carrers. I això, el hacker, el Biel, ho troba insuportable. Doncs aquest enfrontament està fet expressament doncs, per crear doncs, aquesta situació de tensió entre ells, que li doni també un sentit, doncs, diguéssim, diferent a la novel·la.
1: Bé, jo no ho volia dir, però tu ja ho has dit, Salvador, sí senyor. Jo pensava, no m'expliquis, però no hi ha molt més a la novel·la, no només és això. Però certament és un debat que cada vegada que actua la policia, no? Que hi ha alguna càrrega policial, com diuen, no? Els Mossos mateixos ho diuen, o sigui, passem de ser els herois a ser els dolents de la pel·lícula, no? Mm. Llavors hi ha aquesta dualitat que tu has dibuixat molt bé a la novel·la. La part humana, aquesta relació entre el Biel i la Pilar, però després també hi ha un misteri, hi ha assassinats i també hi ha molta denúncia. Interessants debats que poden generar molts debats. Ara, Salvador, ja m'explicaràs tota la part de la dark web, però això ens ho guardarem per nosaltres dos. Els lectors, els oients, hauran de llegir la novel·la.
0: Molt bé, molt bé. Només, si em permets, una última cosa.
1: Sí, sí.
0: Per resumir una mica doncs, el que hem estat dient, el lector a la novel·la no hi trobarà només una investigació criminal, sinó també una radiografia, diria jo, una mica inquietant, del país, de l'època i del món en què vivim, on la frontera entre la legalitat, la informació i el poder és cada vegada més difusa.
1: Ho és, i haurem d'anar molt al tanto, però, mentrestant, Anònima de Crims, publicada per Boliana a la col·lecció El Falciot Negre, d'en Salvador Balcells, ens donarà algunes pistes de tantes coses que encara estan per venir. Moltes gràcies, Salvador.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà, les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot, a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
1: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava a l'altura del voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, últim programa, Benítez.
2: Avui fem un programa especial en directe a la cerveseria Molta Malta de Mataró.
1: Estem a tope.
2: I estem celebrant també que traiem una cervesa, sí, en col·laboració amb Cinera. És la segona cervesa que traiem com a, sí, programa de ràdio.
1: Està bé, no? Fem un programa de ràdio i fem cerveses, no?
2: Està
1: de meravella.
2: Sobretot si ens la regalen.
1: Sí.
2: Ara parlarem amb en Marc de Cinera, que tenim per aquí servint birres, però abans volíem parlar una miqueta, ara, d'aquí dos minuts, sí.
1: Sí.
2: Perquè abans volíem parlar una mica de còmics, abans de parlar de cervesa,
1: ah,
2: però sí, de còmics de cervesa.
1: Parlem. Sí, home, evident, ja que estem en una cerveseria...
2: Monotemàtic.
1: Parlem una mica de com es fa la birra o còmics de graciosos de birra, no?
2: Sí. Això, el programa d'avui també parlarem d'algunes lectures refrescants per l'estiu, que ja ens està... Bueno, ja ha arribat l'estiu, està, sí, suant aquí com...
1: Sí, és veritat, eh?
2: Com dues truges.
1: Quan parpadeges, sues.
2: Sí.
1: És collonut, això.
2: Intentarem això, que sigui un programa refrescant.
1: Complicat.
2: Tinc per aquí la història en còmic de la cervesa, que és de l'editorial Principal Gràfica, i que és un còmic així una mica de butxaca, edició per llegir al lavabo.
1: Seriot.
2: Sí, seriot. És la història de cervesa des de la prehistòria fins ara.
1: A la prehistòria feien birra?
2: Sí.
1: Com seria? No, perquè allà no tenien nevera. Quin rotllo, eh?
2: Has de llegir-te el còmic.
1: Birra calenta.
2: És quan t'ho expliquen.
1: Ah, vale.
2: I està molt bé. Sí que és un còmic així una mica més tècnic, podríem dir, més històric, però prou bé per enterar-se una mica d'on ve i com es fa la cervesa. Hi ha un altre còmic que també segueix una mica aquesta línia, que és La increïble història de la cervesa, que és de Norma Editorial, i també el subtítol és De la prehistòria a l'actualitat, una aventura de 15.000 anys fent cervesa.
1: 15.000 anys fent birra.
2: Sí. Aquest és un altre còmic, que sí que és un format més gran, tapa dura, que potser no és tan de lavabo com aquest, però també ens explica una mica la història. El guionista és el Benoit Simmat i el dibuixant Lucas Landais. És un còmic del mercat franco-belga, podríem dir, que és d'aquests tipus de còmic divulgatius que n'hem recomanat alguns durant el
1: programa. Sí, es fan molt a menys aquests còmics, sí, perquè els llegeixen ràpid.
2: Amb dibuixos s'aprèn millor, no? Tot? Sí.
1: Sí, amb dibuixets és més fàcil, sí.
2: I també tenim un altre còmic per aquí a la taula que parla de cervesa. En realitat, nosaltres, quan vam plantejar aquest programa, vam dir fem un programa especial tot de còmics de cervesa, però ens, sí, vam adonar que tampoc hi ha tants.
1: No hi ha tants, exacte.
2: I sí que hi ha molts amb personatges potser enganxats a la cervesa, però no, sí, no vam pensar que fos tan...
1: No, perquè era una mica alcohòlic.
2: Sí, potser, sí, no era tan...
1: Era una mica roba policia, no?
2: Sí, però aquest que es diu Cervezas, que publica Estiberri, és de Mauro Trialgo i és aquest format així apaisat, horitzontal.
1: Que era el còmic que sortegem avui, eh?
2: Sí, i que sortegem avui, no ho hem dit, tenim públic aquí en directe.
1: Ah, sí, clar, ho han sentit amb els aplausos, sí, eh?
2: I el sortegem ara quan acabi el programa. I aquest còmic de Mauro Trialgo sí que és una mica més divertit. També et diria que és un format molt de lavabo, perquè són tires còmiques.
1: Exacte, apaisades.
2: Sí, de fet, és una col·lecció de tires còmiques que s'havien publicat a la revista, tu tinc aquí, Bar and Beer. És una revista mítica de cervesa. I aquí el Mauro Trialgo fa, pues, xistes, acudits, una mica sobre la cervesa i els cerveseros.
1: Que...
2: Parla, per exemple, d'algú que col·lecciona llaunes de cervesa, no? Tu l'has col·leccionat alguna vegada?
1: No, no ho vaig fer, però el meu germà sí, en tenia a casa.
2: Sí.
1: Encara la té, però és molt llest, perquè la té a casa dels meus pares.
2: Ah,
1: i a casa seva no ocupa lloc.
2: S'ha de tenir cuidado amb això de col·leccionar llaunes de cervesa, perquè, sí, si no les rentes bé, després fan pudor.
1: Sí, i surten mosquetes.
2: Surten mosquits. Per aquí, pel, sí, públic, hi ha algú que fins i tot tenia un arbre de Nadal fet de cervesa. O sigui,
1: ah, sí?
2: De llaunes de cervesa.
1: Carai, tu.
2: Així que...
1: Un arbre de Nadal de llaunes de cervesa.
2: Sí, sí, sí.
1: Carai, tu.
2: Molt curiós.
1: Sí, sí.
2: Aquest cervesa és de Mauro Trialgo, ja té uns anyets publicat, però és això, molt divertit.
1: És un dibuixant del Jueves, que si, sí, segurament el coneixeu de la revista El Jueves.
2: Sí, té personatges mítics, ara t'ho diré perquè els tinc aquí apuntats darrere. El Ángel se fija, que és un personatge mític del Jueves, també. Mm-hmm. i Herminio Bola Extra i la pletora de pinyates.
1: Pletora de pinyates.
2: Els mítics de Mauro en Trialgo.
1: Perfecte.
2: Si vols, ara sí, podem aprofitar per parlar amb Marc.
1: Vinga, Marc, apropis a...
2: Una mica sobre la cervesa que estem presentant avui en directe aquí a Molta Malta, que és els Bufacanyes, i és una...
1: Doble Hazy IPA de mango.
2: Sí, de mango, eh?
1: De mango. Recordem que l'any passat era de préssec i aquest any és de mango.
2: És la segona cervesa que fas amb els Bufacanyes. Explica'ns una mica com sorgeix això i també volíem, des de la curiositat total, perquè nosaltres som comiqueros, no som cerveseros. Bueno,
1: cerveseros perquè la bevem, no sí, perquè la fem.
2: Però no la fem, no? Explica'ns una mica així com d'on sorgeix la idea i com fas una cervesa com aquesta.
3: Bueno, moltes gràcies per estar al Molta Malta, per confiar sempre en el Molta Malta i per muntar aquests xiringuitos, que està superguapo. Llavors, com sorgeix fer una birra amb vosaltres? Pues perquè, bueno...
1: Perquè te lia jo.
3: Que no, us gusta liar, no?
1: Sí.
3: Una mica també, veient el que us mola de birra, pues hem anat tirant per aquí per allà, no? L'any passat la vam fer en préssec, aquest any l'hem fet amb mango, i l'any que ve, pues, no sé, veurem a veure quina fruita fem servir, no? No, està guai. A mi m'agrada molt col·laborar amb penya que té projectes, sobretot projectes petits, gairebé sempre projectes que siguin hobbies, perquè al final pues, jo el que faig sí que són negocis, però hi ha una part molt gran de hobby,
2: de passió,
3: de coses que faig fora de la meva feina, no? De la meva vocació. I, bueno, jo què sé, pues, també m'haureu de dir vosaltres com hem arribat fins aquí, no? Però en el sentit d'aquest bon rotllo que tenim, pues, fer-ho així. I llavors, tema producció de birra, no?
1: Uh-huh. Quan posen el mango? Abans o després?
3: Exacte.
1: De fer l'ebullició.
3: Aquesta és la pregunta.
1: De fer l'ebullició, de que
3: fermenti en baixa. Heu comentat que el còmic aquest parla de la història i tal, la prehistòria es feia birra, tio. S'ha fet birra tota la vida.
1: Però calenta.
3: Bueno, al principi
1: ostres,
3: era aixecar el cereal i tal, que gairebé va sortir de casualitat, es va mullar el cereal en una pluja, allò té llevats naturals, fermenta i tiren milles, no? Sé que els egipcis, per exemple, ho utilitzaven molt pues, per donar als treballadors com a sopa, algú que era molt...
1: Sopa?
3: No? Sí, eren sopes d'aquestes, sí. De cereals... Sí,
1: la sopa de la meva mare és potent, però no sap a birra, eh?
3: No, però clar, la penya li anava molt bé perquè la penya que treballava, esclavos, era l'únic que entrava en su,
1: sí, sí, sí.
3: En su dieta, no?
2: Dieta líquida, eh?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: A dia d'avui, bueno, jo, el meu és un hobby, que jo vaig començar muntant una fira de birra al meu poble i...
1: I se't va anar a les mans.
3: I se'm va anar a les mans.
2: Arenys, s'ha de dir que és Arenys.
3: Arenys de Mar, sempre. Capital de l'Almaresma. jo vaig començar amb això, una penya molt jove, que a dia d'avui són molt coneguts, que són La Pirata i tal. Vam acabar de birres amb ells fins les tantes i era l'Aran, que era un xaval molt jove, ara ja és més gran que, evidentment, ja és més gran i porta molts anys en el sector, però ens va convidar pues, a fer birra a casa, que comencéssim amb quatre olles i tal, així ho vam fer, jo i un col·lega, i, bueno, al cap de tres anys va sortir la idea doncs, de poder ja fer-ho una mica l'engròs, havíem practicat diverses receptes. La veritat és que el feedback que teníem amb els col·legues pues, anava molt guai i vam tirar endavant. I a dia d'avui, pues, ja aquest febrer ha sigut el desè aniversari de Cinera, que per ello també pues, estem fent moltes col·laboracions aquest any. I tinc previst fer algun tipus de festival de desè aniversari. O 10 més 1, ja ho veurem. Però si el temps m'ho permet... I després, tema de fer birra és... o sigui, en la teoria és molt senzilla, ¿vale? Que és una infusió d'aigua calenta amb la malta, ¿vale? Ah. Malta d'ordi. Podem utilitzar alguns altres cereals, però en la gran majoria és malta d'ordi. Fem una infusió entre 64 i 68 graus d'una hora, hora i mitja. Extraiem aquest suc que surt. Vale? Allò no té alcohol encara, l'únic que hem fet és una infusió, hem extret tots els sucres i rentem el cereal per acabar de rastrar els sucres i ho portem a bullir. Que allà és on entra, o sigui, tenim l'aigua, tenim la malta d'ordi i aquí entra el llúpol, vale?
1: Perfecte.
3: Comencem a bullir, normalment es bull una hora, hora i mitja, tal com arrenca, bulli estirar la primera quota de llúpol, que aportarà l'amargor, vale, la cervesa, ja podem començar a decidir coses sobre la cervesa com l'amargor, no? Ja hem decidit amb el cereal quins colors tindrà i quin alcohol podem arribar a aconseguir, depèn de la mesura d'aigua, no? L'escala d'aigua i cereals, i fiquem la primera quota que ens aportarà amargor, llavors 15 minuts abans d'apagar el foc podem ficar una altra quota de llúpol que ens aportarà sabor i aromes, pocs aromes perquè desapareixeran, però sobretot sabor i una miqueta més d'amargor. I quan apaguem i deixem baixar uns 80 graus, fem una última quota, que aquesta serà d'aroma. Ara hi ha noves tècniques. Jo quan vaig aprendre a fer cervesa, això és el que hi havia, i si tiraves llúpol després de la fermentació eres una mica flipat, però quedava bé, d'acord? ¿Vale? Això, quan jo vaig començar a beber birra, era així. A dia d'avui això s'ha anat de mare, i aquí gastem llúpol a mansalva, en tirem en qualsevol moment, i quan Tomàs huela a coses, mejor, no? Llavors, tema fruita, hi ha diferents maneres de fer-ho servir. Es pot ficar en l'ebullició també, així ja forma part de la cervesa i queda molt integrada, tot i que rebaixa molt el gust i els aromes. En el cas que fem nosaltres és tirar-la quan arrenca la fermentació, dos dies després de la fermentació. La fermentació hem de pensar que dura una setmana, més o menys. Bueno, no he explicat que apagues el foc, deixes baixar 80, pots fer l'última quota, deixes 20 minutets que s'infusioni i després ja passem cap al fermentador, que la baixarem a uns 20 graus i ficarem el llevat, que el llevat, sense el llevat no hi ha cervesa. ¿Vale? És el més important i el que menys podem controlar gairebé. ¿Vale? I a partir d'aquí es deixa fermentar una setmana, es deixa reposar a menys temperatura encara perquè quedi ben clara i s'embotella amb una mica de sucre o dextrosa perquè refermentin ampolla. A dia d'avui s'injecta CO2 a la birra i s'envasa, vale? I queda una birra que, bueno, bastant semblant, però el mètode tradicional és refermentació, vale? I la fruita, en aquest cas, jo la fico dos o tres dies després de la fermentació, que encara està fermentant, i així també s'integra, però la fruita queda molt més present en la cervesa.
4: Careto.
3: Vale?
2: Quina feinada, eh?
3: És una... Sembla molt, però de veritat que en tot aquest procés ens hem begut ja... tres quarts d'una altra birra que hi ha per allà.
2: Doncs vale? Molt agraïts també per aquesta explicació. Si algú vol tastar la cervesa, aquesta col·laboració que hem fet, Cinera i els Bufacanyes, pot venir aquí a Molta Malta, que durant tot l'estiu suposo que estarà per aquí disponible.
4: Sí. Fins que s'acabi.
2: Sí, fins que s'acabi. Tenim en llauna i en tirador també. I és okay. Això, amb mango, té aquest toc així més d'amargor també, que exacte. Està boníssim.
3: El que hem fet és una Hazy Double IPA amb llúpols neozelandesos, vale? Una cervesa molt tèrbola, fruitada, amb un toc diferent amb els llúpols neozelandesos, i amb mango. Llavors, no és un suquet de mango ni és únicament una IPA, no? És algú que està bastant equilibrat i superagradable. I això, la tindrem aquí.
2: Està entrant molt bé avui, així que seguirem bevent, anava dient, però no, seguirem recomanant còmics ara, gràcies, Marc.
3: Vinga.
2: Ara ens veiem.
1: Doncs bé, ara ja...
2: Ara sí.
1: Ara comencem a recomanar còmics per l'estiu, perquè arriba un estiu molt calorós.
2: Sí.
1: Què hem de fer quan fa molta calor? Estar a casa amb el ventilador que t'apunti els cataplins,
2: sí.
1: I allà refrescant-te, o estar a la platja, o estar a la muntanya al costat de la riba d'un riu, o simplement enxufar l'aire condicionat si és ric,
2: sí, entenc, sí.
1: I posar-lo.
2: Això hem recomanat aquests còmics de la història de la cervesa, i ara passem de la cervesa a la calor, i sí. Com bé deies, i volíem recomanar un còmic que parla d'un estiu... Aquí, al Maresme.
1: Sí.
2: Precisament, al Masnou, el tenim aquí, és el Canícula, d'Adrià Turina. És exacte. Un còmic que ja vam estar xerrant, de fet, amb l'autor, vam fer una xerrada,
1: sí, va venir al programa. Ell,
2: i ens va explicar també una mica d'on sorgia. Però, bueno, creiem que és una bona recomanació per l'estiu, perquè és això, si estàs passant calor, què més plaer?
1: Sí, però és un... És un còmic una mica bizarro, eh?
2: Sí,
1: tot s'ha de dir.
2: És molt boig. És un còmic, per cert, que va guanyar menció al Talent Novell al Premi Finestres de Còmic en Català de 2023. I és un còmic que és una mica... És com un thriller ambientat, com bé dèiem, al Masnou.
1: Sí.
2: Que,
1: que no surt la calàndria, perquè ningú s'espanti.
2: No surt la calàndria. Comencen a passar coses molt rares al poble... Hi ha un videoclub que també forma part una mica, és un dels protagonistes d'aquest còmic.
1: Sí, el videoclub, i aquell videoclub surten unes pel·lícules com si algú ha vist la pel·li de tesis, Snuff Movies, d'aquelles pel·lícules que rebentaven a la penya, però de veritat.
2: Sí, la protagonista és una noia que també viu una mica així, bueno, adolescent...
1: Que viu amb el seu oncle, era...
2: Sí, amb la bici es dona unes voltes per Masnou, sí. I això acaba també una mica envoltada de problemes, podríem dir. Sí. I d'aventures relacionades, sí, amb aquestes pel·lis del videoclub.
1: La típica,
2: no?,
1: adolescent que va a un abocador il·legal, que troba un sofà i es passa allà a les tardes fumant cigarros.
2: Això
1: que
2: va,
1: se li posa una veu que després la farà servir les cordes vocals per raspallar tots els marcs de les portes de casa seva.
2: Això mateix. Sí. Canícula d'Adrià Turina és un autor d'aquí del Masnou, molt majo. També és un autor que publica, s'autoedita també fanzins, molt interessants, fanzins. També. Els gats aquests detectius, que també són molt divertits. Seguim amb altres recomanacions. Jo tenia una altra recomanació aquí.
1: Aquesta és d'orilla, eh?
2: Sí, és l'últim còmic de Paco Roca. Paco Roca és un autor, potser és un dels autors més coneguts d'aquí, d'Espanya.
1: Podríem dir l'autor d'Espanya, no?
2: Sí. És un autor que ha fet còmic sempre des de... Bueno, des de...
1: Fa servir... posa l'excusa a la memòria, no?, d'alguna,
2: sí,
1: manera.
2: Sí, sí, sí. Ha parlat sobre l'Alzheimer en Arrugues, que és potser un dels seus títols més coneguts, i també ha parlat de la Guerra Civil i d'altra... Bueno, i de la Transició. I en aquest últim còmic penso que és com el còmic més personal, o a mi m'ha donat aquesta sensació al llegir-lo. Es diu El viaje. I també està bé destacar-lo ara perquè el protagonista d'aquest còmic està de viatge i es queda atrapat a Argentina perquè li cancel·len un vol d'avió.
1: I en el còmic està el Milei, també?
2: No surt res polític en el còmic, perquè és un còmic que parla d'amor
1: i de no amor, no?
2: Sí, et diria més de desamor.
1: Vaja, està de moda, sí, el desamor, eh?
2: Aquest personatge, el protagonista, es queda atrapat a l'aeroport, bueno, aeroport Argentina, i li cancel·la el vol i s'ha d'esperar uns dies a que surti el següent vol, i ens adonem, perquè ens ho explica, que s'ha separat fa poc de la seva parella, amb la que tenia fills, i ens explica una mica tot aquest drama de trobar-se en un lloc, amb una nova realitat, i el fet de no poder compartir aquest dia a dia i aquestes experiències amb la que havia sigut la seva parella, no? És un còmic bastant tristot, si podeu empatitzar amb el personatge, en el meu cas sí, llagrimeta.
1: Tens fills?
2: No tinc fills, però...
1: Quin susto.
2: Però sí, separacions amoroses.
1: Bueno, però jo també, no passa
2: res. Sí, no, jo crec que la majoria de mortals... I això, està molt bé el còmic, això, en Paco Roca sap tractar molt bé també, doncs això, les emocions,
1: sí,
2: sempre ho ha fet molt bé.
1: Si no ploreu llegint aquest còmic, esteu morts per dintre, ho sapigueu.
2: Bueno, també et diria que és un còmic que potser no empatitza tothom, perquè, per exemple, Arrugues, que és el seu còmic potser més conegut, on parlava de l'Alzheimer, sí que era un còmic que, tot i que no tinguis Alzheimer o no tinguis alguna mare, pare, àvia amb Alzheimer, és un còmic on empatitzes molt amb els personatges, perquè t'està explicant com una aventura molt... una mica frenètica en segons quins moments, i és més fàcil empatitzar. En canvi, en aquest del viatge sí que és bastant més introspectiu, perquè aquest personatge principal coneix a una psicòloga argentina i tal. Llavors,
1: psicòloga argentina, eh?
2: Sí, és una mica tòpic, també. Però sí que és potser un còmic que sí que... Per empatitzar més amb el còmic, crec que has d'haver viscut alguna situació similar a la que ens està explicant. És tot un drama que crec que va molt bé també per aquesta calor, per acabar de desfer-se totalment, sí, al llit. Sí. Així que si vols passem... Bueno, no,
1: bueno, sí,
2: anava a dir, si passem parlem... a una altra cosa, però no, seguim amb suor. Va.
1: Si parlem de calor, sí, parlem de suor i parlem Diario del dibujante sudoroso, de Pedro Espinosa.
2: Sí. Pues el subtítol és El MoMA o a la càrcel, i aquest autor és el segon còmic que publica de Diario del dibujante sudoroso. El primer ja el va publicar crec que el 2018 i va sorgir també d'una onada de calor que va haver-hi aquest any. I és una mica, bueno, és molt autobiogràfic, i en aquest cas pues, Pedro Espinosa és un dibuixant de còmics i parla d'ell mateix. És una cosa que els dibuixants...
1: Molt unanista, eh?
2: Sí, ho fan molt això, els dibuixants de còmic. I això, publicat per Amanioc Ediciones, és també una lectura de lavabo, que, perquè és així un format molt de butxaca, i ens explica una mica això. Bueno, és l'ofici de dibuixant, no? i una mica les seves vivències en un estiu molt calorós, en el que no només està a Barcelona, sinó que també està per Logroño, Madrid. Bueno, hi ha diferents situacions i es troba a molts personatges també coneguts i altres gent del seu ofici. Uh-huh. També un còmic per suar de cansalada, però...
1: Com nosaltres ara mateix.
2: Perquè el Pedro Espinosa també té aquest toc d'humor que ridiculitza molt aquestes situacions de dibuixant acalorat.
1: I ara, per al tema temporal, la data que estem realment, no quan s'emet el programa,
2: sí.
1: Aquesta setmana saps quina pel·li estrenen? Bueno, s'ha estrenat ja, per nosaltres no encara, és L'Odissea, de Christopher Nolan.
2: És una pel·li que s'estrena així a lo grande,
1: sí.
2: I és una història que universal, podríem dir, no? Que s'ha reinterpretat sí. Moltes vegades.
1: Que l'ha fet Homer, més conegut com Homero,
2: sí.
1: Però, bueno, li deien a Homer, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I és la història de l'Odissea, de l'Ulisses. Qui no ha vist... A veure, un moment, al públic. Algú ha vist la sèrie Ulisses 31, que aixequi la mà?
2: Ulisses 31.
1: Bueno, n'hi ha gent. Ulisses 31, que es perdia... En aquest cas, es perdia amb el seu fill Telèmaco i amb el robot Nonó per l'espai. Jo la vaig veure, me'n recordo, la feien al Canal 33.
2: Però diu ciència-ficció, això era.
1: Sí, no? Bueno, en vez de ser l'Odissea a l'època dels grecs, era l'Odissea a una època futurista on Ulisses viatjava en una nau espacial.
2: Vale.
1: I anàvem buscant per tornar a Ítaca d'alguna manera.
2: Doncs ara ha sortit la Odissea d'Emilio Manara, és un còmic que vam recomanar ja fa uns programes. En realitat no és un còmic, és un llibre il·lustrat. I ara que l'he pogut llegir, si vols, podem parlar una mica més de què va això, perquè quan ho vam recomanar no ho teníem molt clar, però ara realment que l'he llegit sí que ho tinc més clar i podem parlar amb més detall, perquè és un llibre il·lustrat que sorgeix d'un projecte una mica fallit de Emilio Manara. Ell, al principi del 2000, havia de fer una pel·lícula d'animació de l'Odissea, i va crear molts personatges, va dibuixar molts esbossos i personatges d'aquesta sèrie d'animació que al final no es va dur a terme, però ell, animat a fer alguna cosa amb tot aquest material, va decidir publicar aquesta obra i juntant aquests esbossos i aquestes il·lustracions que havia fet per aquest projecte d'animació, els va juntar també amb altres il·lustracions que tenia, que havia fet també per una representació de l'Odissea al teatre, i ha creat aquest, diguéssim, llibre il·lustrat, on el guió, diguéssim, la història, és una mica la que hauria d'haver tingut aquesta sèrie d'animació. Per tant, era una sèrie d'animació dirigida a un públic infantil.
1: Carai, tu Emilio Manara a un públic infantil.
2: Sí, sí, sí,
1: ojo,
2: sí.
1: Eh?
2: Curiós, perquè és un autor que sempre ha estat destacat per l'erotisme.
1: Exacte.
2: Sí, sí, per ser... Tu una vegada vas dir que era un viejo verde i jo no ho volia dir, sí. Però bueno, potser...
1: Era un viejo verde que potenciava els adolescents pajilleros, per dir-ho d'alguna manera.
2: Això podríem dir. Als anys 80 va publicar molt de còmic eròtic, també era una època 70-80, en què hi havia un boom de la revista també.
1: Exacte.
2: Després de la transició també, bueno, va haver-hi també aquest boom aquí a Espanya i ja va haver-hi molta publicació de còmic eròtic.
1: Sí, recordem l'antiga 8TV, abans City TV, que quan era City TV feien el divendres al vespre El Clic.
2: El Clic Manara, que era una sèrie també basada
1: en un còmic.
2: Del còmic
1: i en un còmic seu, que era un tio que anava amb un mando i apuntava la gent i es posava tonta.
2: Doncs aquesta Odissea de Emilio Manara canvia el registre una mica, i es nota que era un projecte dirigit per nens perquè canvia també una mica el punt de vista de l'Odissea de Homero, no? Perquè normalment el protagonista era el pare i en aquest cas és el Telèmaco el que és el protagonista.
1: A la pel·li Tom Holland.
2: Sí. I Telèmaco, aquí en aquesta història, té dos amics que són dos cíclopes.
1: Ah, sí, sí.
2: Que estan inventats, no surten a la història original, però en aquest cas sí. Tampoc s'acaba de saber si aquests cíclopes són inventats pel propi Telèmaco o s'existeixen o no. Queda aquí una mica amb dubte. I doncs, li expliquen una mica totes aquestes històries que ja sabem de l'Odissea de, mm-hmm. pues, això, de Troia i de... i tot el lío que passa a l'Odissea, que no us l'explicaré ara. Aneu a veure la peli o llegiu-vos aquest llibre. No està malament, crec que com un primer, com una primer apropament a la història, crec que pot ser una mica confós, perquè és una reinterpretació bastant personal. Sí que a nivell gràfic és molt potent. Perquè
1: sí, perquè a mi l'Homenara ja sabem...
2: Però si voleu entendre l'Odissea més clàssica, potser no us animaria a llegir això abans que l'Odissea publicada directament, sense il·lustre. Seguim una mica amb altres recomanacions. Què ens proposes tu? A veure, què
1: jo, tenim per aquí? Jo proposo sí. que en Daniel vingui a la palestra.
2: Sí?
1: Sí, però perquè sí. no hem parlat de superherois encara i l'estiu sempre
2: convida
1: a superherois. Un aplaudiment a en Daniel.
2: En Dani, tenim aquí...
1: En Dani és un... El coneixem de venir al Molta Malta i un dia que vam venir a fer el primer programa aquí al Molta Malta vam descobrir que també era comiquero ell i el seu col·lega, que ja no me'n recordo el nom, en Rubén. I doncs vam dir, ostres, i un dia va començar a donar-me la brasa de te tienes que leer el Absolute Batman. El Absolute Batman es muy bueno. Absolute Batman por aquí, Absolute Batman por allá. I vam dir, ostres, pues quina bona manera de proposar l'Absolut Batman com a lectura de l'estiu.
2: De fet, tenim pendent de que vingui tant en Ruben com en Dani a l'estudi de Mataró Ràdio per poder parlar de l'Absolut Batman amb temps i espai, bueno. Que ja vindreu tots dos. En Ruben fa cara de no està molt convençut, però ja vindran ja. Però avui sí que volíem fer 5 cèntims perquè creiem que és una obra de superherois que bastant fresca, comparat amb tot el que s'està publicant ara. I això, vosaltres que ho esteu seguint, sobretot tu, estàs seguint sí. el dia la publicació dels Estats Units, no?
4: Sí.
2: Fes-nos 5 cèntims de què va aquest Absolute Batman.
4: Bé, DC aquí el que ha fet és renovar l'univers de Batman i ha creat un Bruce Wayne amb 19, 20 i pocs anys, boxejador. La seva família és molt diferent perquè no té calés.
1: Uh-huh.
4: Vale? Amb la qual cosa, aquest Batman es connecta més amb la gent més jove, no? Perquè és més fidedigna, no? És més real.
2: Perquè no tenen calés.
4: No, per això, sinó perquè...
1: No viu a la mansió Wayne, viu en un pis d'alquiler.
4: Té un esport, no és tan intel·ligent, no té tants de calés. A veure, no és pobre, no? Però va subsistint com pot, no? La seva família és diferent a el que coneixem, amb la qual cosa dius, ostres, per on anirà? Perquè no hi ha calés, però n'hi ha família per aquí, algú hi ha. Llavors, què passa? Que entra en un univers on tot canvia, perquè els villans que coneixes tenen una altra forma, una altra psicologia, i això li dona un canvi total. Snyder fa un treball de fons.
1: Fa que Snyder és el...
4: Sí.
1: Scott Snyder, el confong amb el director de cinema.
4: Sí. I fa un treball de fons, perquè al principi et sorprèn, però és que fins que arribes als 20 crapes que porta, estàs sorprès a cada còmic. És espectacular.
2: Jo crec que no seria spoiler dir que un dels villanos que surt... Que vols que en parlem? No entrem molt, no?
4: A veure, estan tots, eh?
2: Ja estan tots.
4: Ja et dic que estan
2: tots.
4: Hi ha
2: un que destaca els altres.
4: Que no els reconeixes, eh?
2: Ja.
4: Però cap ni un.
2: En aquest nou món també s'ha destacat a nivell gràfic també tota la reinvenció, diguéssim, sí, que s'han fet. El Nick Dragota, que és el dibuixant dels primers números, no sé si després va seguir.
4: Sí, va fer un treball espectacular,
2: sí.
4: Però després del canvi, quan veus el Canete, dius, ostres, a veure... Ostres, no. Fa un treball d'art de fons que també funciona. O sigui, és...
2: Molt potent.
4: Continua a tope. O sigui, sí.
2: D'aquest univers absolut, també... Això ja en parlarem a la ràdio un dia, tranquil·lament. Sí. O sigui, ha sortit Superman, ha sortit Wonder Woman també, que a nivell gràfic també és...
4: Superwoman és
2: superpotent.
4: Sí. És una direcció d'art brutal.
2: I aquest Absolute Batman s'ha de dir que fins ara s'ha estat publicant aquí a la península, en format grapa, i estem esperant a veure si el podem llegir en un format una mica més de...
1: Sí. Que és el format que més ens agrada a tu i a mi, que és el tomito, no?
4: El tomito, el tom... sí.
1: que estiguin tots els números.
4: Clar,
1: a llegirem. Jo t'ho prometo. Sí. He sigut tan insistent que jo em comprometo que quan surti el tomo me'l compraré al Pipa Còmics i me'l llegiré.
4: Vinga.
1: Perquè
4: I ens abraçarem, ens abraçarem, perquè
1: serem
4: feliços tots.
1: I ens convidarem a birres.
2: Jo, de fet, sí que vaig llegir la primera grapa i em vaig quedar amb ganes, però no hi vaig seguir. O sigui que ja seguirem llegint. Això, no sé si volies afegir alguna cosa més d'aquest... És que és difícil sense fer espòiler, potser hauríem d'esperar-nos a...
4: Clar, jo el tinc al dia,
2: sí.
4: I llavors ja estic veient per on va i és com molt difícil.
2: S'han de dir també que han sortit alguns espècies així, rotllo one shot, que es poden llegir sense...
4: El meravellós Arkham.
2: Sí, què tal aquest?
4: És molt bo. Al principi comences a llegir-lo i dius, on estic? Perquè estic en una altra època, aquí el Batman on està... És meravellós, perquè és una història clàssica, gòtica, molt profunda, psicològica. Una meravella.
2: Genial.
4: En una grapa.
2: Ens quedem amb aquesta recomanació de superherois, que havia d'haver-hi alguna. Merci, Dani, per aquesta...
1: Un aplaudiment al Dani, sisplau.
2: Merci.
1: Ja queda molt poc programa.
2: Això, anirem acabant. Si vols, seguim una mica de ficció.
1: Sí.
2: Hem començat molt amb realista, històries més socials, també, i tal. Si vols, anem acabant. Ens agrada la ciència-ficció, també. I volíem destacar aquest còmic que ens va enviar David Pàmies.
1: Una de les coses més maques de fer el programa és que al final et fas amic d'alguns dels autors. El David Pàmies el vam conèixer amb El rei dels cargols, que és un còmic bizarro de dos policies desastres que persegueixen coses paranormals.
2: Amb molt d'humor, sí.
1: Amb molt d'humor negre. I ara ha fet un que es diu Trojan. En David Pàmies viu a Suïssa perquè treballa allà. I amb Laurent Gokec ha fet aquest còmic que és... Imagina't que hi ha un apocalipsis i després de l'apocalipsis les intel·ligències artificials agafen el poder i comencen a dissenyar el nou món, no?, d'alguna manera, i és el que va aquest còmic.
2: És que les IAs estan portant... O sigui, són les jefes.
1: Van a tota metxa, com diria en Santa Justa Clan, eh?
2: És un futur distòpic que potser no és tan distòpic perquè les IAs ho controlen tot.
1: És un dibuix una mica que em recorda a mi els dibuixos quan Jeff Lemire no fa de guionista i fa de dibuixant.
2: Sí, crec que funciona molt bé perquè és com un estil que aparentment senzill, no? Però que realment funciona perquè és això. O sigui, el protagonista és com un outsider també, que està fora d'aquest sistema més controlat de les ciutats i està com vivint a fora de les ciutats. I podríem dir que és com un capítol de Black Mirror també, perquè és això.
1: Sí.
2: Hi ha un assassinat de dos bessons, doncs s'ha d'investigar aquest assassinat i el protagonista ho fa a la seva manera. És una aventura, això que em dèiem, molt thriller i molt fresca, i el dibuix crec que acompanya molt bé també, perquè és això, és molt fresc i el color també molt potent. Sí, anem acabant. Perquè...
1: Anem acabant molt ràpid,
2: sí,
1: mira.
2: Sí,
1: molt ràpides.
2: És que hem portat molts còmics.
1: Hem portat molts còmics i... Però bueno, el Hellblazer és un còmic molt xulo. Recordeu tots la pel·li de John Constantine?
2: Sí, sí, sí, que ja té uns anys.
1: Pues la pel·li de John Constantine està treta d'un còmic. Quan va desaparèixer, diguem, ECC...
2: Keanu Reeves era John
1: Constantine. Keanu Reeves, el Pacino. Exacte, pues el Keanu Reeves era el Hellblazer. Aquí teniu la història des del principi amb Mike Delano, que és el primer...
2: Jamie Delano, eh?
1: Jamie Delano, Mike. Jamie Delano, que després passarà per... Garth Ennis, un dels millors guionistes del món de la història del còmic.
2: Molts guionistes britànics han escrit aquest personatge.
1: Sí. I és un personatge que és com tindria que ser en la realitat el nostre amic de Quarto Milenio.
2: Sí, és un detectiu paranormal. No?
1: Exacte, és un detectiu paranormal que va desterrant dimonis cap a l'infern un altre cop i resolent coses paranormals.
2: Té també un toc d'humor negre, sempre un toc més d'un humor negre, humor anglès.
1: Sí, i de molt de tabac, perquè
2: també,
1: sabem que és un noi que té càncer de pulmó i segueix fumant a tope, però per alguna raó segueix viu perquè potser...
2: Potser té algun poder també paranormal.
1: Exacte.
2: Mateix. Això, he d'investigar diferents casos, es foten uns lius també molt potents i ara s'està publicant en aquesta edició de Panini, que és la biblioteca DC, i està sortint també. Potser us diria que aquests primers números més clàssics són per lectors de còmics ja més habituals, que us moli el material més clàssic, però si llegiu algun dels números així més actuals...
1: Quan comenci Garth Ennis ho podeu comprar perquè disfrutareu molt.
2: Sí, sí, sí. realment són històries que es poden llegir moltes de manera autoconclusiva, perquè són així com aventures petites, i quan coneixes el personatge una mica ja veus una mica de què va. També s'ha de dir, algun dels dibuixants es basa en la figura del cantant de Sting per fer el personatge.
1: Diu, cert que té certa semblança.
2: Sí, sí, sí. La cara li tenen ben agafada. I vols acabar amb alguna altra recomanació?
1: Vinga, vinga, una, ja que fa molta calor, ens anem
2: a Noruega.
1: A Noruega, aquest còmic de Magius, que és un autor murcià, es diu Black Metal, i explica una mica la història del Black Metal de Noruega, de com el moviment Inner Circle, que més que un moviment també... No sé si
2: jo diria que era una secta, fins
1: i tot. Arribava a ser grup de música, fins i tot. Érem tan satànics que eren més satànics que Satanàs.
2: Eren diversos components de diversos grups de música, sí. Rollo Mayhem, Burzum, i van liar bastant...
1: Sí, van decidir que acabem el cristianisme, hem de cremar esglésies, hem de fer assassinats perquè Satanàs ens reculli en el seu. I la van liar molt parda.
2: Històries reals que van succeir a Noruega fa uns quants anys i que sembla que puguin ser anècdotes o històries inventades, però realment són coses que van succeir. I, de fet, si visiteu Noruega ara es poden visitar aquestes esglésies.
1: Exacte, cremades. I tot ho van fer des d'una botiga de discos, que dius, ostres, tu, un lloc tan cultural que sigui un lloc tan assassí, no?
2: El black metal és aquest estil de música molt sorollós que sempre ha estat molt lligat també a aquestes també històries.
1: Que el bambú no va negre, es va semicorxeres.
2: Sí, a vegades aquestes històries són mentida, però moltes d'altres vegades són de veritat, fins i tot assassinats entre membres de grups de música i tot. O sigui, que molt curiós també descobrir la història del black metal de la mà de Magius, que també és un autor mític, publicat per Outsider Comics.
1: Amb una edició meravellosa.
2: Amb les pàgines tintades a negre.
1: Les pàgines tintades a negre, la portada rugosa com si fos de cuir. Què més quieres?
2: Molt bé. Amb aquest viatge a Noruega així més fresquet, podem acabar aquest últim programa de la temporada dels Bufacanyes. Ja veurem si tornem al setembre. En principi,
1: El 15 de setembre tenim programa, eh?
2: Sí? Vale, perfecte. Sí. Ha sigut un plaer fer aquest programa en públic aquí, al Molta Malta de Mataró, la cerveseria. Us recordem que tenim la cervesa que hem fet en col·laboració amb Cinera, que és aquesta Hazy IPA de pressa, que ara em penso prendre un altre got, jo.
1: Jo ja vaig pel segon.
2: Sí? Vale.
1: Sí, jo sí.
2: De mango, perdona, la de pressa va ser l'any
1: passat.
2: I un plaer també a tot el públic que ha estat per aquí escoltant-nos i passant calor, i us animem a seguir bevent. Ara farem també un petit sorteig de còmics.
1: Ara, bona cara de programa.
2: I amb tots els oients d'Ufacanyes ens veiem al setembre amb més còmics.
1: Molt bé, doncs fins al setembre.
2: Fins ara.
1: Adéu-siau. Yeah!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits. Tot això a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I mentre mig país està de festa major aquest cap de setmana, entre les localitats que viuen la seva festa grossa s'hi troba el poble de Sant Pere de Molanta, a l'Alt Penedès, que avui té com a actes destacats un correfoc i una nit jove. Ens ho explica des de Canal Vino l'Èrdula, Raimon de Cara.
2: Amb inici des del centre cívic Gatzara i final a la pista poliesportiva, el correfoc començarà a 11:15. Un dels al·licients serà veure en acció a la colla local amb els nous vestits que estrenen per aquesta festa major i la bèstia de foc a Bobinoc. A continuació es preveu iniciar la pista la nit jove amb el grup de versions Els Amics de Manel i els DJs Allats i Alco. Gemma Vendrell és la presidenta del grup de joves de Sant Pere Molanta.
3: Nosaltres l'any passat ja vam portar el Roger Allats. Ens va agradar molt la proposta que ens va fer. Es va adaptar molt al públic que hi havia i al grup previ que havia tocat. I aquest any vam decidir tornar a fer-ho i vam un company seu, que és el DJ Alco, i estem molt contents realment amb la proposta que portem.
2: Qui aguanti tota la nit jove pot esperar despert fins les 7 del matí de diumenge, quan surtin al toc de les gralles les matinades fent un recorregut pel poble que acabarà amb un esmorzar.
1: Gràcies, Raimon. I d'altra banda, els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'ha prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta la porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulli de Ràdio. Carla Serrano, molt bon dia.
1: Bon dia, Judit.
0: Avui el Sergi Guiu i l'Ivan Usson, com que estan de vacances, doncs ens han abandonat, m'han abandonat aquí als estudis d'UA1 i he hagut de pescar la Carla per fer la secció de l'Això va en sèrie, secció que avui dedicarem a fer, doncs, a repassar les estrenes que arriben aquesta primera quinzena del mes d'agost. Abans, però, fem actualitat, que, com saben els nostres oients, l'actualitat passa per lo que estem veient ara. I quan vinguin el Sergi i l'Ivan, que van dir que no es van creure que jo miraria les sèries que em vaig comprometre a mirar, que sàpiguin que he tornat a mirar Friends. Ara mateix, no sé si tu has vist Friends, Carla?
1: Jo he vist algun capítol
0: suelto. I què tal?
1: A mi m'agrada.
0: T'agradi el format, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, per mi és com... no la meva sèrie preferida, però sí com la meva sèrie recurrent quan tinc moments així com de baixón, de que el món se'n va a la merda, recupero Friends i la veritat és que va superbé per distreure't, per riure, per no pensar. A més, els pots... és veritat que hi ha una trama, però els pots mirar sueltos, sí. I tampoc és que et perds la gran cosa.
1: Al final, saps? Són capítols potser de 20-30
0: sí,
1: minuts.
0: Sí, i... perfectes. I tu ara mateix estàs mirant alguna cosa?
1: Jo ara mateix vaig, depèn del dia. Sí que és veritat que tothom m'ha dit que miri Machos Alfa i la vull començar ja. I també m'estic mirant capítols sueltos també per desconnectar una mica de Office.
0: Vale.
1: Però és molt llarga, llavors vull mirar-me-la perquè la gent diu que val molt la pena.
0: Sí, mira, l'Ivan Usson és un gran defensor de The Office, o sigui que estarà supercontent de que l'estiguis mirant. Doncs avui repassem, com dèiem, les estrenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost i comencem per una sèrie que arriba a Sky Showtime, que és Lioness.
2: ¿Están cerca?
3: Estamos más cerca que nunca.
2: ¿Un agente contratado o una Lioness?
3: Una Lioness, señor. Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
4: Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
5: ¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
6: No puedo hacer esto.
7: Tienes que recordar por qué estás luchando.
0: Doncs en aquesta tercera temporada de la sèrie creada i escrita per Taylor Sheridan, xarxes ocultes, agents estrangers i traïcions personals xoquen entre si. El Joey intenta mantenir l'equilibri entre el deure i la seva vida familiar mentre forces invisibles afecten el món. Sorgeixen patrons que no haurien d'existir, noms desapareixen i els camins canvien de forma inesperada. Guiada per Caitlin i Westfeld, Joe s'enfronta als enemics que operen des de les ombres obligant-la, és una noia la Joey, vale, obligant-la a enfrontar una guerra que ara mateix s'extén a tots els aspectes de la seva vida. També el que arriba a Disney Plus és Futurama.
8: Behold! I've rebuilt my time machine. It's idiot proof. We'll see about that.
9: It's the end of civilization.
8: Space pirates.
10: Vampires.
11: Alien invaders. What do we do?
8: We must embark on an extremely perilous journey. Rats.
12: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
13: Hooray!
14: It's time for a revolution.
15: Three, two...
16: You can't just leave me here to die.
17: Good point. We'll stay and watch.
0: Futurama és coneguda, però repassem quina és la seva sinopsi.
1: Doncs la sèrie de ciència-ficció del creador dels Simpsons, Matt Groening, continua les aventures de Free, Lila, el robot Bender i la resta del repartiment del Planet Express a la nova Nova York del futurístic any 3000. Una paròdia de la nostra societat i la ciència-ficció que porta emetent-se des de l'any 1999.
0: Perfecte. Doncs també a Disney Channel el que arriba és una sèrie que algunes fa anys van veure, que és van veure Los Magos de Waverly Place, i ara el que torna és Vuelven los Magos de Waverly Place.
6: Gracias.
10: ¿Sirve para que Gigi no se lleve la ropa chula?

0: Tu te l'en recordaves, d'aquesta sintonia?
1: No.
0: Em quedava superlluny.
1: Ha sigut com teletransportar-me a 15 anys enrere.
0: Absolutament, absolutament. Doncs han passat ja alguns anys i Justin Russo ha renunciat a tots els seus poders màgics, porta una vida mortal com la seva esposa Guiada i els seus dos fills, Milo i Roman. Un dia, Alex Russo, la germana de Justin, que és Selena Gomez, li porta a Billy, que busca ajuda. La jove maga busca un mentor i un mestre. Justin enfronta el seu passat per salvar el futur del món màgic. La veritat és que... O sigui, jo recordo veure-la, però no recordo massa com que m'enganxés molt o de veure-la molt seguida. O sigui, recordo que de posar-la a la tele tant en tant, però no la recordo com això, que era molt bona. No sé...
1: Jo sí que era bastant fan, eh? El que passa és que ara és com que... Quasi que me'n recordo més de Selena Gomez i alguns personatges, clar, ara surt, crec que en alguns capítols així, però serà una mica raro sense ella.
0: Però
1: sí, a mi m'agradava molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs a veure com serà també aquest retorn. I a més, és que a més com que jo, lo dels retorns, com lo de física o química que torne, no, ho sento molt. Les sèries van funcionar, es tanquen i no cal tornar a fer-les. A Netflix, el que arriba és 100 anys de soledat.
2: Las estirpes condenadas a 100 años de soledad. No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
3: No importa dónde vayas. Nunca vas a poder escapar de tu destino.
4: Vamos a construir ese lugar soñado. Donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
2: Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro.
5: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue?
6: Estoy enamorado.
5: Juro que nunca te vas a casar con mi hermana.
6: El amor es una peste.
7: ¡Carguen! ¡Apunten!
8: ¡Viva la revolución!
7: ¡Luego!
9: Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo.
10: Estamos mamados de que decidan por nosotros.
5: Ahora sí eres un hombre.
10: Vamos a la guerra.
7: ¡Ataque!
5: Miren lo que hemos quedado, cerca de buen día. Nosotros dos solos como al principio.
0: Home, diria que de les que hem repassat fins ara, potser de les que fa més bona pinta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, potser sí.
0: A veure, de què va?
1: Va que després de la signatura de l'armistici, la pau no arribarà a Macondo. Els conservadors, temerosos davant de les amenaces del coronel Aureliano Buendía, tramen un atemptat que, per atzar del destí, portarà el poble a la bogotana Fernanda del Carpio, qui al casar-se amb Aureliano II, un dels bessons del bastard Arcadio, li donarà a Úrsula Iguarán els seus primers descendents legítims.
0: Crec que fa molt bona pinta, però també crec... és a dir, parteix de la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, però és a dir, no sé si el risc serà com convertir-la en un culebrón.
1: Sí, sembla una mica això també.
0: Pel to del tràiler era com, vale, sí, està molt bé, però parteix d'un punt molt important, que és Gabriel García Márquez, com per després fer un culebrón, amb el bon sentit de la paraula, que ningú s'ofengui, però bueno, que pot acabar sent un fiasco.
1: Sí, sempre al final quan fan adaptacions a llibres importants també és com que...
0: Sí.
1: A vegades o decepciona...
0: Exacte.
1: O
0: sorprèn positivament. Sí, però el risc, la veritat, és que és alt. A Apple TV arriba una sèrie que al Sergi li agrada molt, que és Ted Lasso.
11: Oi, mate, this is you. I believe it is.
12: Wicked.
13: You coaching football, you are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
14: This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
15: You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game.
16: Oh! I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose.
17: Or tie.
16: Right, y'all do ties here.
18: Did you see that?
19: He must be from England, yeah. Wales. Is that another country?
20: Yes and no.
21: How many countries are in this country?
22: Four.
23: Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
24: Hey, look, this car's got an invisible steering wheel.
25: What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town.
26: You don't think I see that every day out there on the streets?
27: Are you kidding me?
28: I think that's what it's all about. Embracing change.
29: Same thing!
28: Being brave.
23: Your decision to bench Jamie was a masterstroke.
28: I don't think we're allowed to talk like that at work anymore. You got no fear of
30: the underdog. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field.
31: I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you.
23: Welcome to England.
0: Doncs Ted Lasso, la primera comèdia d'Apple TV, la sèrie més popular de la plataforma, torna amb una quarta temporada. Després de molts rumors i notícies que indicaven que la producció d'una nova entrega estava en marxa, Apple TV ho va confirmar. La tornada, a més, comptarà amb Jason Sudeikis, protagonista, productor i creador de la sèrie, la peça clau que faltava perquè Ted Lasso pogués continuar sent Ted Lasso. En aquests nous episodis, el Ted torna a Richmond per enfrontar-se al seu major desafiament fins a la data, fins al dia d'avui, a entrenar a un equip de futbol femení de segona divisió al llarg d'aquesta temporada. Ted i l'equip aprendran a llançar-se a la piscina arriscant a fer coses que mai van pensar que haurien de fer. Una altra sèrie que arriba, en aquest cas a Amazon Prime Video, és Sterling Point.
32: I am so sorry about your grandfather's passing.
33: That's fine, we didn't know him.
32: Connor, shut up. Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
34: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
35: Nobody here is Canadian.
34: None of this makes any sense.
35: Annie?
34: Yeah, hi.
35: Ellis, your pilot.
33: Welcome to Sterling Point.
36: How long have I got?
37: Hey, you beautiful.
38: Hi, I'm Una.
34: I'm Annie, nice to meet you. My mom died when I was little. She used to spend some time here, so I'm just checking it out.
37: You guys want to go to a party in Rosso tonight?
36: No, you don't. Because the crowd, please. And I'm tired.
37: Hello?
36: Jesus. Who are you?
37: Who are you? What are you doing in my grandfather's cottage?
34: Connor, I'll freak out. There's a girl here who looks just like mom. She said that it's her grandfather's cottage, too, who apparently owned the entire island.
33: Wait, we own an island?
36: Connor, focus. I would love for you to explain why you broke into my cottage and stole a photo of my dead mother. This is my mother, too.
37: Oh, shit. Get in the boat.
36: Why?
37: That girl's not gonna, like, kill her, right?
36: No. No. I'm almost one call to that. Do I look high?
34: She hates me.
33: I think there's probably a lot more to the story.
34: Being here is making me realize how little I think about my mom. You look so much like her. I wanted to hug you since I got here. Is there any way that I can hug you?
36: Absolutely not.
34: Totally. Fair.
33: If you're gonna go digging into stuff, go for it.
37: It's good to be messy sometimes. It's important.
33: Get my kids out of here as quickly as possible so nothing's changed.
36: Well, I love this place. Being here is like being near her.
37: You just pushed me away as far as you could.
36: Did you like that?
37: Did I like that?
35: What do you expect me to say after what happened to your mom?
34: What did happen? Why would they want to keep us apart?
37: No more secrets.
0: Molt bé el punt final del tràiler. Esta és l'Impa, Amazon Prime Video.
1: Aquesta història de maduresa se centra en Annie Jacobson, una jove de 17 anys, criada a Nova York, amb el seu bessó, Quin Ruffalo, i, bueno, interpretat per Quin Ruffalo, i el seu carinyós pare adoptiu. La seva vida dona un gir quan hereda la misteriosa illa del seu avi a Canadà. Allà trobaran nous amics, històries d'amors i descobrirà secrets familiars.
0: Perfecte. Entre els actors, Megan Park, que és la creadora. Sí. Jo no conec a cap.
1: No,
0: Amelie Elizabeth Heuerfel, Jacob Wydeck, Lavoy, Daniel Quintoy, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nico Angelo, ni idea. O sigui, cap dels que hi ha aquí, però segur que és boníssima, sí. La sèrie. O sigui, mireu-la si voleu.
1: Aquestes històries així com d'adolescents
0: sí.
1: M'agrada molt,
0: sí.
1: També.
0: Inclús havent passat ja l'adolescència, sí. És com, sí, és un remember. Una altra sèrie que s'estrena a AMC és Scrublands.
2: The Bible says, follow Jesus. Sometimes following that can be pretty hard. In fact, sometimes it can be bloody hard.
3: I'm Martin Scarson from the Sydney Morning Herald. Can I ask you a few questions?
4: We've recovered from what that priest did.
3: Did you know Father Swift?
4: Sunday, he comes out like an avenging angel.
3: Want to kick the tires, see if there's a bigger story here.
5: That's five shots, five kills. Does that sound random to you?
6: There's no miracle coming to save you. You're on your own.
7: So you're here to do what? Point fingers at people?
8: My God, bless your soul. Like the
0: Doncs és una sèrie australiana de drama i misteri basada en la novel·la homònima de Chris Hammer, traduïda a l'espanyol com a Páramo de Fuego. La sèrie està protagonitzada per Luke Arnold, que dona vida al periodista d'investigació Martin Skarsden. La ficció arranca quan un carismàtic i devot sacerdot obre foc contra la seva congregació durant un servei religiós, assassinant a 5 feligresos en el poble aïllat de Riversend. Un any després de la tragèdia, Skarsden viatja fins a la localitat per escriure un reportatge amb motiu de l'aniversari dels fets. Sent tot i això, el que semblava un encàrrec rutinari canvia per complet quan comença a sospitar que la versió oficial no explica tota la veritat. A mesura que aprofundeix en la investigació, el periodista descobreix nous indicis que l'arrastraran a una carrera contrarrellotge per destapar els secrets que encara amaga Riversend. Doncs fa molt bona pinta.
1: Sí, sembla molt interessant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la veritat és que sí. A Netflix el que també arriba és Mi vida con los chicos Walter.
9: What's happening with Alex and Cole? You guys know where you stand now, right? Everybody's been through so much. It's not the right time. Oh, I'm sorry.
3: It's fine.
9: You know, that night, I meant what I said.
3: But we can't.
9: I think this is something that we're all going to be dealing with for a while. I hate that I'm not able to do more to help. We all get to put ourselves first every once in a while. Even you. Hey, Uncle Richard.
10: Quebra.
9: Elliot.
10: It's so good to see you.
3: Something's been off with you since Mr. Harvard showed up.
9: I don't want more pressure, and I don't want to be in that box.
3: You okay with Cole racing?
9: No, but we also said that you couldn't bronc ride, and look how that turned out. Having you here is a reminder of my old life.
3: It doesn't have to be your old life.
9: You have to find a way to get along with the other riders.
3: Try
9: harder. Stop it! I just have to be honest and say I'm really worried about this. This family has been the best thing that has come out of the worst thing that happened. And I don't take that for granted.
11: Don't waste another second feeling guilty. We all just need to get back to living.
9: I used to be a different person, but then everything changed.
0: En aquest cas passem a una tragèdia, no?
1: Bueno, sí, quan una tragèdia trastoca la seva vida, l'ambiciosa adolescent Jackie Howard descobreix l'amor i un nou propòsit després de mudar-se amb la nombrosa família de la seva tutora. Allà apareixen a la seva vida dos germans, Alex i Cole Walter, i es tracta d'una adaptació de les novel·les romàntiques adolescents de Wattpad.
0: Ja deia com sonava algú al títol. A Disney Plus, el que arriba és Deixar-se.
12: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
13: Tell me about this story.
12: It's about a group of young people.
13: Does it have sex in it?
12: Yes.
13: Pink cocaine.
14: Cocaine? As in drugs?
13: Male hookers.
12: That too.
13: Well, everyone loves a good coming of age story.
12: It's the beginning of our senior year.
15: We're gonna roll the school.
12: Don't we already?
16: Principal said I should come say hi.
17: Wanna join us?
16: I'd love to.
17: New guy likes you. He doesn't like me.
16: Did you guys ever date?
12: We were always just best friends.
16: Sounds terrifying.
12: There's something very wrong with him.
17: You always embellish everything.
16: You should actually make a little bit of an effort to become my friend.
12: Or else what, Robert?
17: A girl is missing.
14: What do you mean, missing?
12: There's something going on.
17: AV Club, hit it.
14: I know, you're so cool.
0: En aquest cas és una sèrie ambientada a Los Angeles en els anys 80. La sèrie segueix a un grup d'estudiants de l'últim curs en un exclusiu institut privat que s'enfronta a qüestions com la identitat, el sexe, el gel, la gelosia o l'obsessió i els perills que toquen l'adolescència estatunidenca. La història gira al voltant de Brett, un jove aspirant a escriptor, molt observador i perspicaç, que la seva realitat comença a tremolar, a tambalejar-se amb l'arribada d'un nou alumne misteriós, el Robert Mallory. La seva incorporació a l'institut coincideix amb el creixent terror provocat per The Thriller, una assassí en sèrie que té com a objectiu a adolescents a tota la ciutat. Juntament amb Brett es troba en el seu exclusiu cercle social format per Susan Reynolds, Debbie Shaffer i Tom Wright, un grup molt unit, immers en un estil de vida marcat pel luxe, la bellesa, les festes i els excessos. L'aparent promesa de joventut contrasta amb el món obscur i desencantat dels adults que l'envolten. Més sèries que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes. A Netflix també arriba Muertos SL.
18: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
19: Habitación 102.
20: 204.
19: Acabo de fallecer.
18: ¿Pero sabes qué? Algún día
20: van a morir.
18: Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo. Agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
20: No me jodas. ¿De qué murió?
18: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
21: Tu marido se merece satén.
22: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
24: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
18: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
25: Ya llegan a una cara.
26: ¿Daniela?
25: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
27: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere.
0: Quarta y última temporada, ¿no?
1: Sí, és la comèdia funerària de Laura i Alberto Caballero, que s'estrenarà a nivell global en Netflix el 7 d'agost d'aquest any. Aquesta temporada arrenca amb una gran incògnita. Qui es quedarà amb la codícia de butaca del director? Chemi té la solució perfecta. Propon ocupar el lloc només una estona, lo just per deixar la seva impremta, i després ja, si tot va bé, que s'encarregui d'Amazon. Aquesta situació es torna molt frustrant per al comercial, que dona bandazos.
0: Bandazos, ho diríeu així.
1: Entre intentar enfonsar i pelotar el seu nou cap. Mentrestant, la ment de Chemi no descansa i comença a implementar noves mesures que potser funcionen en un altre lloc, però no tant en un tanatori.
0: Ara sí que ja podem donar la benvinguda oficial a la Carla a la Show en sèrie, perquè és el que ens passa tant a la Míriam, que li passava molt, com a mi, i a més, menys mal que no hi ha el Sergi, perquè si no encara ens posaria més traves, perquè com que ens neguem a traduir-ho quan ho fem, pues, hem de fer això en antena, hem de fer això en directe, no passa res. El que farem ara és repassar sense tràiler la resta de De sèries faig un repàs breu perquè se'ns acaba el temps. A Netflix també arriba a Caramelados, és una fiscal ambiciosa que perd la memòria i acaba convivint amb un entrenador de boxa que diu ser el seu nòvio, però pot l'amor verdader néixer d'una mentira? A Disney Plus també arriba Chaebol X, que és un jove ric i amant de la diversió que es veu implicat en un incident i acaba unint-se a un equip d'investigació de delictes violents. A Netflix també arriba Operación Safed Sagar, una esquadró de pilots de les Forces Armades Índies superen els seus límits en una perillosa missió basada en fets reals que van tenir lloc al 1999. A Filmin, el que arriba és el segon atemptat. És un thriller alemany basat en fets reals ocorreguts en els mesos previs a la invasió d'Iraq. La trama segueix la investigació d'un jove que destapa una trama de secrets d'estat, espionatge i assassinats que afecta a les més altes esferes del poder alemany. Alexander Jaromin, de 35 anys, ha viscut durant els últims 20 anys amb la seva mare a Atenes, sota identitats falses dins d'un programa de protecció de testimonis de l'Oficina Federal de Policia Criminal, després que el seu pare i la seva germana morissin en un atemptat terrorista. A Apple TV arriba Las Azules, en aquest cas la segona temporada d'aquesta sèrie policíaca en espanyol, que segueix a Maria, ara ascendida a tinent, mentre es debat entre les regles que va jurar defensar i una implacable búsqueda recerca de la veritat quan es descobreix el cos d'un estudiant activista i les Azules es veuen involucrades en una investigació que remunta a la massacre estudiantil del 1968. Hi ha moltes sèries ambientades en fets reals històrics, i això sí, està molt bé.
1: És molt guai.
0: A Amazon Prime Video també arriba Reacher, basada en Mañana no estás, el llibre de l'exitosa saga de Lee Chit. La quarta temporada d'aquesta sèrie plena d'acció presenta a Jack Reacher envoltat en un joc complex i letal després d'una trobada fortuita al metro amb un desconegut angustiat que acaba de forma desastrosa. A Netflix també arriba Sobre ruedas. En aquest cas, és una atrevida comèdia creada i protagonitzada pel monologuista Shane Gillis, un gerent amb bones intencions, lluita per disparar les vendes del seu taller mentre lidia amb un equip descontent i de la desaprovació del seu pare. A Sky Showtime arriba The Unclared War. A Netflix també Mi brillante carrera, moderna i rebel, Sibila només somia com escriure, elegir una carrera apassionant en lloc d'un matrimoni segur és fàcil, fins que s'enamori inesperadament en aquest drama d'època. També arriba a Movistar Plus 2 setmanes en agosto, a Netflix Moria i a Netflix també, déu-n'hi-do, Netflix, El peso de la ley. Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes digitals. Ho deixem aquí. Gràcies, Carla, que vagi bé.
1: A tu, gràcies, Judit.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Olida Ràdio.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més marítims.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. La parella ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol de 2025. La policia l'ha arrestat en compliment d'una ordre europea de detenció i entrega, emesa per Itàlia. La detenció es va produir el passat dijous 13 d'agost en el marc d'un control preventiu que hi ha habilitat a Manresa. L'arrestat de 26 anys reclutava les joves i les obligava a prostituir-se i traficar amb drogues, obtenint beneficis per les dues pràctiques. Els crims s'haurien comès l'any passat i ja hi ha una sentència del març d'aquest 2026 que el condemna a 20 anys de presó. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
8: Estàs escoltant?

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Virus a càrrec, biopsic, estulo, tu codute, cogoro, taestu, ace...
2: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
5: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Tony Modulation.
9: Una persona de lo más particular.
10: Recuerda hablar lo menos posible.
11: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, al Solsonès, al Bages, a la Segarra i a l'Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llerga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa de l'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d'altres. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a les regions metropolitanes i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre un total de 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
8: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activa en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa d'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts entre d'altres. També han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a la regió metropolitana i també a Lleida. I en cultura, la colla jove Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre la Diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. És el primer cop que aquesta població veu el castell total completat. Els vermells l'han acompanyat del 3 de 9 en folre i el 2 de 9 en manillat i un pilar de 7 en folre. Els castellers de Vilafranca han descarregat dos gamma extra, 4 de 9 en folre i agullà i 5 de 9 en folre. A més, el 4 de 9 folrat i l'espadat de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls ha carregat la supercatedral a primera ronda i després ha optat pel 4 de 9 en folre i el 4 de 8 amb el pilar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: Empieza la fiesta. Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
4: ¿Contento de volver?
5: No me apetecía volver.
6: Tony.
2: Funky Radio Show.